0: Hoy por hoy, Àngels Barceló.
1: Radio Ontinyent, Cadena Ser. En la Cadena Ser, Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
2: I 20. Hola, què tal? Molt bon dia. Benvingudes, benvinguts a una nova edició de l'Hoy por Hoy, Ontinyent Baida al Baida. En este dimecres 20 de maig de 2026. I sí, és l'hora que és ara, 12:20. Al millor hi ha una persona que està treballant i no ha mirat el rellotge en tot el matí. Ja estem nosaltres per informar també de l'hora que és. Gràcies per estar ahí, gràcies per escoltar-nos. Sempre el primer que fem és anar a veure quina és la previsió de l'horatge. La informació la té Lluís Francesc. Hola, Lluís, molt bon dia.
3: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia.
2: A veure, què apunta amb el tema de les temperatures? Conta'ns.
3: Tot apunta que les temperatures màximes es quedaran rondant o per damunt dels 30 graus durant el que resta de maig. Així a Ontinyent i a la Vall del Baida. Temps estable i vents marítims com a predominants. De moment, este dijous es manté el temps molt afable, amb pas d'algun interval de nuvolositat variable i amb vents que també bufen variables a superfície. La temperatura màxima torna a rondar els 30 graus. Les mínimes continuen al voltant dels 15. Divendres, pocs canvis, amb l'excepció de que els termòmetres puguen superar els 30 graus en un ambient encara més càlid.
2: Gràcies, Lluís Francesc. Queden 11 dies per a acabar el mes de maig i ja ha dit Lluís que les temperatures es quedaran com estan d'ací fins al final, almenys al final del mes de maig. Carmen Úbeda, què tal? Molt bon dia.
4: Molt bon dia, Miguel.
2: Anem a comprovar el que està dient Lluís Francesc, ara en directe, 12:22. Quines són les temperatures a la nostra comarca?
4: Estem entre 23 i 26 graus.
2: Jo, si es queda així, perfecte.
4: Sí, la veritat que són temperatures ja molt agradables. La mínima d'avui és 23 graus, estan tant a Agullent com a Bocairent. Està més fresquetxa en eixa zona. I la màxima, mira... La màxima està... És que Enric, perquè està també a Bocairent, perquè, com ja saben, hi ha diferents zones. Sí. És 26 graus, es marca la zona de la Canaleta, i és 23 graus la Rambla de Mariola, a la zona de la Serra.
2: Es queden amb tot.
4: Exactament, en tinguem 25.
2: Perfecte. Anem a la picaeta, va.
1: Hoy por hoy en Tinguem Baida al Baida.

0: No farem arròs, però sí contarem els continguts que hem preparat els diferents programes de Ràdio Ontinyent. Esteban Arroyo, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Tomàs Marín, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Carmen, conta'ns, què és el que tenim per a l'avui per avui?
3: Moltes cosetes tenim preparades per al programa d'avui. Començarem parlant del projecte del Parc de les Mamàs Belgues, que este dimecres es representa Ontinyent en els prestigiosos premis la Unió Internacional d'Arquitectes 2030 Awards. Fas la traducció, però no tindré que dir-ho en anglès. Ja portem diento durant diversos dies que faríem eixa connexió Ontinyent-Azerbaiyán. Tindrem amb nosaltres a Sílvia Pàrraga i a Rafa Mira. Si no passa res i la connexió ens deixa...
0: Hem provat abans i funcionava.
3: Sí, funcionava. Genial.
0: Pareix que sí. També has de dir que l'hem tret a Sílvia, que estava dins d'una ponència. I clar, connectava el telèfon... Vaig a contar-ho, eh? Connectava el telèfon i deia, Sílvia... Sílvia, no s'escolta bé, li dic a Esteban, no s'escolta bé, i escolta ell, que sí, que estic així, saps? De moment sí, ja veuré si després podem
3: parlar.
0: Perfecte,
3: a veure si tenim sort de parlar amb ells. Ells són integrats de l'equip d'arquitectes d'este projecte, el projecte de les Mamàs Belgues, així que amb ells coneixerem tots els detalls d'esta iniciativa d'urbanisme sostenible, de la qual ja hem parlat moltes vegades així a aquesta cadena, així que a veure si aconseguís guanyar este projecte o no, a Azerbaiyán.
0: Jo crec que és molt important també recordar i contar a la gent que quan parlen amb nosaltres, Sílvia i Rafa, estaran en l'hora de dinar allí, perquè tenen un moment per a dinar, tots els que han anat a participar i els que estan nominats. I quan acabem de parlar amb ells, tindran en una hora, començarà la gala dels premis. Vull dir, que estem ahí, a veure si passa.
3: Si podem conèixer-ho i contar-ho dins de la programació local abans de les dues. Bueno, abordarem també, com no, la situació educativa, continua la vaga educativa, que per cert vaig aprofitar per a dir que Esteban Ahir va fer la ventana en directe des de la manifestació de l'Olleria, que poden recuperar al web de Ràdio Ontinyent tant la notícia com l'àudio, el podcast de la ventana. Són 20 minutets de declaracions i la veritat que va ser molt xulo i molt important també.
0: Sí,
3: bueno, el que deia, abordarem de nou la situació educativa, ho farem amb Fran Albero, ell és director de l'IES l'Estació d'Ontinyent, perquè avui es celebra el claustre on es presentarà, està previst que es presenti la dimissió de l'equip directiu del centre, una mesura que està vinculada a aquestes mobilitzacions educatives i a la vaga del sector. I, bueno, l'IES l'Estació es converteix així en el primer centre de la comarca en plantejar una dimissió en bloc, en forma de pressió a la conselleria. És una de les mesures, això no passa de forma esporàdica, això està pensat,
0: està
3: una
0: de les
3: mesures per a clavar pressió davant la conselleria, així que a veure què passa en aquest claustre i què ens pot adelantar Fran Albero com a director a hores d'ara de l'IES l'Estació.
0: Què més tenim per ahir?
3: Més cosetes, oferirem un reportatge especial sobre la inauguració del primer tanatori crematori de la Vall d'Albaida, situat a Albaida i impulsat per l'empresa Funebond. Al final és una infraestructura molt reivindicada que donarà servei als 34 municipis de la nostra comarca i al final molt important també. És un tema delicat,
0: bueno,
3: no?
0: Sí, però... és delicat i després escoltareu el reportatge perquè, clar, jo no sé quina relació teniu vosaltres amb la mort. Jo sempre he tingut un respecte, no por, perquè ha de passar, però sí un respecte. És de veres que quan me vaig fent gran, cada vegada el respecte és menor, saps? Va passant el respecte, perquè no sé per què. Però és molt curiós poder parlar de la mort amb tranquil·litat i amb una persona que està visquent d'això des de fa anys. Des de que era xicoteta, ella, la seva família, etc.
3: Sí, és que porten 60 anys.
0: Clar, és que és una família... Bueno, crec que són 5 generacions o 4 generacions les que porten treballant d'això. I jo crec que era molt interessant anar allí primer perquè és de veres que és el primer i únic crematori que existeix a la Vall d'Albaida.
3: Sí, havien d'anar fins a la Xàtiva.
0: I és un servei exacte que per a molts pobles xicotius i tal, pues és un servei que li donen, que és... Després escoltarem, perquè és molt curiós.
3: Sí, és curiós. A més, jo he pogut escoltar algun recull, perquè hem estat editant el vídeo per a xarxes socials, que el podran veure també en uns minutets, i al final és el que deia Anna, una de les gerents, una de
0: Anna
3: les
0: Pont,
3: germanes, Anna Pont, que és que... La mort és algo natural i quan naixquem l'únic que sabem és que anem a morir. Així que la importància de l'acompanyament que tenen i de la delicadesa amb la que tracten i les instal·lacions són impressionants.
0: I
3: també,
0: el més important que deia ella, que és l'actitud. digerisses tot això i com afrontes tot això. I ella té clar, molt clar, com és aquesta actitud, que és molt alegre. És que és,
3: sí, és sí, sí, al final sí, no? I bueno, posant-nos més seriosos, l'acompanyament important
0: i tant,
3: i el poder tindre, com bé deia ella, ho escoltaran en les mateixes instal·lacions,
0: sí,
3: tot.
0: Tot, exacte. Què més tenim? Que tenim més coses,
3: bueno, més cosetes. Formació i futur laboral. L'IES Pau Clar d'Ontinyent va recuperar el pròxim curs el grau mitjà d'excavacions i sondejos, així que intentarem parlar amb un dels representants.
0: Sí, anem a passar a parlar. És un grau que posa en marxa Arival. Uh-huh. I anem a parlar amb el president d'Arival, Alfredo Marmaneu, perquè ens conte què és el que vol dir tot això.
3: Exactament. I al programa d'avui tindrem un espai solidari,
0: exacte,
3: també cultural. Tindrem així al nostre estudi a Javier Cantó, i és president de Creu Roja Ontinyent, i també la pianista Loreto Velda, perquè avui tenim la Gala Solidària d'Or, disculpem, que acull esta vesprada el Centre Cultural Caixa Ontinyent.
0: Sí, senyor.
3: A l'edifici de Creu Roja.
0: Sí, senyor. I això és el menú d'avui per a l'Oi por Oi, que tenim moltes coses. Gràcies,
3: sí, gràcies,
0: Carmen. També tenim moltes coses a l'hora 14, Tomàs Marín.
1: Exacte. Ràpidament. També és entrat en aquesta vaga educativa. Com no, us contarem com estan les coses a hores d'ara. Recorden que fins a les 5 de la vesprada ha portat de temps límit la conselleria per acceptar o no aquesta principal, aquesta posada en contacte de la conselleria amb els sindicats, i arribarà a aquest acord. Ho coneixerem a partir d'aquestes 5 de la vesprada. Parlarem de com estan les coses a la Vall d'Albaida i quina és l'organització hores d'ara de l'Assemblea de Docents a nivell comarcal. Parlarem també, farem un repàs del plenari de la Diputació, perquè han arribat a diverses inversions a la nostra comarca. Us contarem què és el que ha arribat, sobretot en plànol esportiu i empresarial, us ho facis abans. També parlarem del servei de préstec de bicis elèctriques, Ontibici, que ha arribat, que ha tornat així a Ontinyent. També parlarem i escoltarem els gestors, escoltarem regidora, també escoltarem alcalde, entre altres. Farem un repàs també de com estan les coses per la comarca. Us conte que parlarem d'Alfarrasí, de Bocairent i Benicolet, entre altres, i afegint també aquesta previsió del pesat de turno que sempre dic, que Juan Luis Gandia Cabedo ens és nomenat a la una de la vesprada com a rector de la Universitat de València, l'Ontinyentí.
0: Fantàstic. I ràpidament també, Ser Deportivos.
1: Però en Ser Deportivos, avui toca el programa poliesportiu. Ja saben, com cada dimecres, tres parades, a més de tota la informació, totes aquestes notícies, tota aquesta actualitat esportiva. Parlarem amb Ivan Esparza, amb el pilotari ontinyentí, que va guanyar la primera partida de l'individu individual de raspall. Este dissabte s'enfronta contra CB 6 i mitja de la vesprada, Trinquer de la Llosa de Ranes. Us contarem com estan les sensacions de la pilotari de la capital de la Vall d'Albaida. Parlarem també del Cabo Ontinyent Estor Logístic, que este cap de setmana té proves a destacar i importants per al futur dels seus atletes. I tancarem el nostre programa parlant de BMX. Parlarem amb el Club Ciclista Ral Bikes, amb Alberto Peralta, el seu director, perquè este cap de setmana han tingut competició a nivell autonòmic i han tret molt bons resultats. Ens ho contarà també a les 3:20.
0: Fantàstic. Sí, tenim hora 25,
1: sí, sí.
0: Val, perfecte.
1: Repasset com sempre,
0: i també tenim la ventana, que ahir, com ha recordat Carmen Úbeda, va fer-se en directe des de l'Olleria en eixa manifestació que estava convocada per la vaga de docents de l'educació pública. Avui, Esteban, què tenim?
2: Doncs avui estarà amb nosaltres, ahir a migdia, per problemes tècnics, no va poder estar en aquest espai, el president del COR, el Consorci de Residus, Elio Cabanes,
0: sí.
2: Estarà esta vesprada amb nosaltres a partir de les 7:20 per parlar d'aquest esforç que va realitzar el COR per intentar rebaixar els rebuts, la taxa de les famílies.
0: Pues estarem molt pendents, perquè és molt interessant el que té que contar, segur. Esta vesprada, 7:20, amb Esteban Arroyo a la ventana. I jo crec que ja ho tenim tot. És que ens estan esperant en Azerbaiyán. Anem a Bakú i no a Fórmula 1.
1: A la Fórmula 8. No, no, no. Ja aniria de cap a veure aquest circuit, no estaria gens malament.
0: No estaria gens malament, és tota la raó. Carmen, moltes gràcies.
3: Gràcies.
0: Gràcies, Esteban.
2: Gràcies.
0: Gràcies, Tomàs.
1: Gràcies, adeu.

0: quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Se necesitan profesionales para cubrir un gran número de puestos de trabajo especializados en el manejo de palas cargadoras, retroexcavadoras, camiones y todo tipo de maquinaria móvil. La Asociación de Empresas de Áridos de la Comunidad Valenciana y el IES Pou Clar d'Ontinyent lanzan un ciclo de FP para estudiantes de entre 16 y 25 años. Inscríbete hasta el 28 de mayo llamando al 635-191-361.
2: En la cadena SER... Hoy por hoy Ontinyent baida al baida. Miguel Coy.
3: Sí, y mentre así nosaltres continuem fent el programa en directe, hi ha una representació ontinyentina a milers de quilòmetres pendent d'una de les cites, podien dir, més importants del món quan parlem d'urbanisme sostenible i ciutats preparades per al futur. Perquè esta vesprada, d'ací unes hores, realment, a Bakú, a l'Azerbaiyán, es lliuren els Premis Internacionals UIA 2030 Awards, impulsats per la Unió Internacional d'Arquitectes i ONU Habitat. I entre els projectes finalistes està el Parc de les Mamàs Belgues d'Ontinyent, un projecte que competeix amb iniciatives arribades dels 5 continents i que ha situat Ontinyent dins d'un fòrum mundial on es parla de canvi climàtic, de resiliència urbana i del futur de les ciutats. I nosaltres volíem anar fins allí, fins a Bakú, clar, virtualment es pot fer a través de la ràdio. I volíem anar ara, poques hores abans de la gala, per saludar dos dels arquitectes responsables del projecte, Sílvia Pàrraga i Rafa Mira. Sílvia, què tal? Molt bon dia, bona vesprada.
4: Molt bon dia, estem saludant-vos des de Bakú.
3: Què tal, bon Rafa, què tal, com estàs? Molt bon dia.
5: Molt bon dia.
3: A veure, primer de tot, com esteu els dos? Perquè, clar, jo imagino que el dia d'avui ha de ser intens, no?
5: Doncs és un dia amb por de nervis, perquè estem així, juntament amb el foro, que és a sos enorme, moltíssima gent, amb molta diversitat, i clar, quan comencen els nervis de veure un poc el que s'espera d'ací unes hores.
3: Clar, perquè, Sílvia, quan és realment, quan comença la gala? Quina hora? Perquè quina hora és ahir ara mateix?
4: Pues así son les 2:30.
3: Les 2:30. ¿Y cuándo comienza la gala?
4: Creo que comprobe, exacte. Y en un par de horetes comenzará la gala. Bueno, algo menos de 2 hores, sí. La gala comienza a las 4:15, el que pasa es que estem situats un poc abans, en fi, que ara tenim com una horeta per a, bueno, pues descansar un poc, menjar alguna coseta i preparar-se ja.
3: I vos agraïm molt l'esforç que esteu fent de, en esta horeta que teniu per a descansar i menjar alguna cosa, que estigueu així a la ràdio, a Ràdio Ontinyent Cadena SER. Deia Rafa fa un moment que l'ambient que respira, clar, és un fòrum mundial amb representants i projectes de tot el planeta. Quan heu arribat allí i heu vist la dimensió de l'esdeveniment, ahir és quan realment sou conscients del que ha aconseguit el projecte del Parc de les Mamàs Belgues, Sílvia?
4: Efectivament, sentim un poc aclaparats. És a dir...
3: Mira... Abans hem provat i estava tot perfecte i ara estem perdent la comunicació. Anem a intentar tornar a connectar amb ells. Clar, imagina que és un moment en el que tot el món també està cridant per telèfon o està atenent a mitjans de comunicació i el tema de cobertura pues, és més complicat, però estem intentant connectar de nou amb els dos arquitectes que estan a Azerbaiyán, a Bakú, esperant així d'unes 2 hores, ha dit Sílvia, a veure si tenim i arriba eixe premi per al projecte del Parc de les Mamàs Belgues.

0: apareix, sí que sí que... Sílvia, esteu ahí, de moment? No. Sílvia?
1: Ara, ara sí.
0: Ara, ara, perfecte.
1: Sí, ara, sí.
0: Ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara.
1: Es el que comentàvem abans,
0: sí,
1: és que
0: sí, sí.
1: La connexió no és estable, entonces, bueno, estem fent el que podem.
0: Ara sí.
2: En el foro depèn de sales i, verdad,
1: sí.
2: Va un poc, va i torna.
1: Va i torna, va i torna, sí.
0: No, no,
1: però
0: ara,
1: bueno, així estem arreglant.
0: Ara s'escolta perfectament. No, m'estaves contant que ara, quan heu arribat, és quan sou conscients del que heu aconseguit o del que ha aconseguit este projecte, no?
1: Efectivament, efectivament. Així veient això, altres exemples d'altres ciutats, el que estava explicant abans, no sé en quin moment s'ha d'allà, no? Però estàvem veient exemples d'això de la ciutat del Caire, de Marrakeix, estàvem veient també Barcelona i veure que on tinguem, amb el pare de les mamas belgues, està a aquest nivell, resulta increïble. És increïble, la veritat és que molt fort. I sobretot perquè molts dels principis que s'estan explicant així, sobre la generació urbana, sobre la silència de les ciutats, sobretot aquesta temàtica, hola, s'estan saludant amb les companyes de Barcelona, s'estan aplicant, o sigui, s'estan aplicant així a altres ciutats. Aleshores, em sembla que on tinguin encetat molt bon camí.
0: I per a la gent que ens escolta i que potser no està familiaritzada amb això de resiliència urbana o adaptació climàtica, què té este projecte perquè hagi arribat a una final internacional nacional com esta?
2: Vale, que el que es valora sobretot en el projecte és el que s'ha fet una intervenció en la que no s'ha reconstruït un espai que pot tindre el seu risc a futurs, sinó que s'ha transformat en algo que puga afrontar properes inundacions, properes situacions, de forma natural i que apropant-se a solucions basades en la natura, amb recursos propis de la ciutat.
0: Vos heu trobat, ja he escoltat que sí, en directe, que saludaves, crec que a companys de Barcelona, vos heu trobat ja amb la resta de finalistes, heu pogut veure els projectes amb què competiu, com està la cosa?
1: Exactament, bueno, la gent de Barcelona és perquè s'hem trobat, perquè estem en altres foros, no? Assistint a conferències. Amb els finalistes no s'han trobat encara.
0: Ah, no?
1: Tenim que anar ara, en una horeta o una cosa així. El que passa és que els projectes sí que s'han pogut veure.
0: I què tal?
1: Sí que hem fet així una mirada molt, molt interessant, eh? No sé, sí, sí, sí. En concret, nosaltres competim contra un projecte de Marroc,
0: sí.
1: Un altre de Mèxic i un altre dels Estats Units.
0: Wow.
1: I són tots intervencions increïbles, increïbles, sí, sí, molt interessants.
0: I tenim opcions o com està la cosa, Sílvia, Rafa, va? Que ja heu vist els projectes, va.
2: Les opcions passen perquè aquest és un projecte que encaixa molt bé en el concepte que s'està plantejant en el fòrum. I per tant, per ahí passen moltes opcions, no? De que encara que sigui un projecte d'una escala més menuda, potser que altres, però el concepte i els principis que estan tractant-se són pràcticament de llibre o un exemple els que també reflexa el parc.
0: Ho comentava abans un poquet així per damunt, Sílvia, que jo dic que independentment del resultat, jo no sé si arribar fins ací ja és un reconeixement molt important, jo crec que sí, però vos dona la sensació que Ontinyent està fent les coses bé en este àmbit?
1: Sí, efectivament, és el que estava un poc explicant abans,
0: sí.
1: Que veure com molts dels principis que hem tractat en el parc i que hem anat aplicant, perquè clar, no és només, clar, són com moltíssimes capes les que hem inclòs. No és només el tema d'enderrocar uns habitatges i no tornar a reconstruir en unes zones que són afectades, no és només que hem utilitzat solucions basades en la natura, parlar també d'inclusivitat, són molts estils que s'estan tocant i que el parc pràcticament els recull tots. Aleshores, això és el que ens dona un poc aquesta bona sensació o aquest fet de que és molt, molt adequat, és a dir, és molt, molt pertinent a tot el que s'està parlant així en el fòrum.
2: Perquè les coses s'han fet bé.
0: I si d'ací dues hores sona el nom d'Ontinyent a Bakú, a Azerbaiyán, què significaria per a vosaltres?
1: Buah, la fliparíem, no? Però a veure, en realitat, val, no és només, o sigui, per el projecte,
0: sí.
1: Per el projecte, està clar, també un poc la nostra manera d'entendre l'arquitectura, és a dir, tindre, o sigui, entendre que els arquitectes tenim una responsabilitat molt gran cap al medi ambient, cap a les ciutats, cap a les persones, i és un poc el que a nosaltres ens conforta. A més, tota la feina que s'ha fet des de les oficines tècniques, des del propi ajuntament, prenent aquest tipus de decisions. És a dir, són moltes les coses que realment el que faria seria reforçar que aquest camí és un camí encertat, perquè està alineat amb l'Agenda 2030 i amb els conceptes, que clar, és increïble, no? Però els conceptes que s'estan explicant aquí en un fòrum mundial.
0: Doncs nosaltres esperem que arribi aquest moment. Hem de recordar que es podrà seguir la gala a través de les xarxes socials de municipals, que tot el que vulga seguir la gala ho podrà fer a través de les xarxes municipals. Crec que és entre les 2 i les 4 de la vesprada, hora d'ací, una hora de Bakú en Azerbaiyán, i que estarem molt pendents del que passa i que si guanyem o guanyeu, Sílvia, Rafa i tot l'equip, tornarem a estar en contacte amb vosaltres perquè hi ha que celebrar moltes coses. Enhorabona per haver arribat ahir i tant de bo després tornem a parlar. Una abraçada molt forta als dos.
1: Una abraçada, moltíssimes gràcies.
0: Adéu, adéu. Perquè, clar, hem de recordar que el projecte està impulsat per l'Ajuntament i està redactat per l'equip d'arquitectes integrat per Rafa Mira i Sílvia Pàrraga, però també per Sari Calatayud i Anna Sánchez. Entre les 2 i les 4, les xarxes municipals, podeu seguir esta gala, que tenim moltes ganes de que aparegui el nom d'Ontinyent allà, a Azerbaiyán. I dos anuncis i tornem a parlar d'educació, així al programa. Vinga.
3: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
4: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
5: Precios imbatibles en Rapimueble. Apilable de salón 285 centímetros, 349 euros. Cheslón de gran confort, 399 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
6: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida Albaida. Miguel Coy.
0: 15 minuts i arribem a l'una del migdia. Estàvem a Azerbaiyán parlant d'un possible premi que pot arribar a aquest projecte del Parc de les Mamas Belgues a Ontinyent i canviem completament de tema perquè tornem a parlar de la situació de la vaga indefinida del professorat valencià, del professorat públic valencià, que continua passant les hores i encara no hi ha acord. I en les últimes hores hem conegut, entre altres coses, que centenars de membres d'equips directius de centres públics de tota la comunitat valenciana estan plantejant possibles dimissions coordinades si no es desbloqueja el conflicte amb la Conselleria d'Educació. I així a Ontinyent, avui mateix, l'estació ha convocat un claustre extraordinari on l'equip directiu presentarà la seua dimissió. Una situació molt poc habitual i que reflecteix fins a quin punt està escalant el malestar dins de l'ensenyament públic. Per això, volem saludar ja Fran Albero, que és director de l'IES, l'estació d'Ontinyent, per a parlar de tot això. Fran, què tal? Molt bon dia.
7: Hola, molt bon dia, Miguel.
0: Benvingut al programa i gràcies per estar amb nosaltres. A veure, primer de tot, Fran, anem a explicar bé què passarà avui. Heu convocat un claustre per presentar la dimissió de l'equip directiu. Això és així? Què significa exactament?
7: Bueno, hola, amigues. A veure, avui el que anem a fer és informar al claustre de la nostra voluntat decidida de presentar la dimissió. És un formalisme, hi ha dos formalismes que n'hi ha que fer. Un és informar al claustre dels motius per els quals l'equip directiu en bloc anem a presentar la dimissió. La segona és que sempre que cessa un membre de l'equip directiu és prescriptiu convocar el Consell Escolar, per tant demà tenim convocat Consell Escolar, i ahir ja una vegada informats claustre i Consell Escolar i divendres pel matí s'envia per un tràmit a la direcció territorial, que és la que ens nomena i és la que ens pot cessar. La nostra voluntat de dimissió.
0: Val. Perquè, clar, quan la gent escolta dimissió d'un equip directiu... pot pensar que
7: en bloc,
0: és una... clar,
7: en bloc,
0: pot pensar que és una decisió simbòlica o una mesura de pressió puntual, però estem parlant d'una cosa molt seriosa, no?
7: I tant que estem parlant d'una qüestió molt seriosa. Evidentment, també és una qüestió de pressió, sí, sí. És una qüestió de dir-li a la conselleria: mira, no és qüestió de que vas a perdre un pió i vas a poder-lo substituir, no, és una qüestió de que tot l'equip directiu, tota la gent que coneix el funcionament de les eines, dels procediments, te va a dimitir. I a partir d'ahí tu tindràs que obligar-los a seguir en les seues funcions. Però saps que esta gent no vol seguir fent-te la feina que tu no estàs disposat a remunerar, ni en hores, ni en temps, ni en esforç. Per tant, és una qüestió molt seriosa, clar que és molt seriosa. I no només a Ontinyent, sinó arreu de tot el País Valencià.
0: Clar, això anava a dir-te, perquè no és només a Ontinyent ni a la nostra comarca. Hi ha més equips directius de tota la Comunitat Valenciana, el País Valencià, que parlen ja obertament de dimissions coordinades, no?
7: Sí, sí, estem... Bueno, les últimes dades que tinc jo és que aproximadament uns 250 direccions anaven a presentar la dimissió en bloc, val? La dimissió en bloc es farà pública el dijous, uh-huh. I després, a partir del divendres, ja cadascú redactarem la nostra dimissió en el tràmit com correspon a la directora territorial. Però sí, sí, estem parlant d'una dimissió de 255 que estic segur que arrossegarà després a molts altres companys que ara mateix estan indecisos, que no saben si la mesura serà efectiva o no, però que bloquejar les direccions, bloquejar equips directius sencers, suposarà un col·lapse, clar, un col·lapse administratiu per a la conselleria.
0: És que estava pensant en això, precisament. Vull dir, bloqueges l'equip directiu, desapareix l'equip directiu en bloc...
7: No és exactament així, no podem desaparèixer.
0: Val,
7: nosaltres, com a funcionaris públics, la conselleria ens obligarà a continuar en el càrrec,
0: val,
7: i continuar exercint les nostres funcions fins que nomene un substitut o substituta.
0: Vale.
7: Per tant, nosaltres continuarem, però vull que entenguem una cosa. A banda de la part simbòlica,
0: sí, sí,
7: els centres no van a deixar de funcionar, els xiquets no van a quedar-se abandonats, val, però tot el que són les tasques burocràtiques, administratives, que per dir-ho d'alguna forma no són estrictament obligatòries,
0: val,
7: van a deixar-se de fer.
0: Val.
7: I aquelles que són obligatòries, jo vaig a fer-les a disgust. És a dir,
0: sí, sí, està clar,
7: a mi m'estan obligant a fer algo. Jo vaig a fer, efectivament, el que m'obliguen, uh-huh, el mínim, però jo no vaig a fer més del que m'obliguen. Ara mateix els equips directius assumim una quantitat de responsabilitats, de tasques i de sobrefeina que anem a deixar d'assumir-la. Per tant, la conselleria veurà com ho trau endavant aquesta feina.
0: Parlant d'aquestes tasques que esteu assumint des de fa molt de temps, clar, ha arribat, sí, un moment que s'ha fet insostenible també per a vosaltres, no?
7: Clar, evidentment. És que, mira, te poso un exemple.
0: Sí.
7: Nosaltres ara tenim altra vegada tots els concerts per a poder obrir. Nosaltres hem estat mesos que l'equip directiu se tornava, mesos mentira, setmanes, que l'equip directiu es tornava per anar a obrir, per a tancar el centre, que això no són feines nostres perquè la conselleria no posava els recursos necessaris per a cobrir aquestes places. Quan hem tingut un professorat que no ha vingut, hem tingut que, entre tots els companys, dedicar hores per a que aquests alumnes no perguessin més temps de l'estrictament necessari. Totes aquestes qüestions, i quan tenim que presentar un projecte, que tenim que fer-ho i tenim que dedicar hores extra del nostre temps, totes aquestes qüestions són qüestions que, pues, anem a deixar-les de fer, perquè no estan entre les nostres obligacions.
0: Jo crec que és molt interessant.
7: He posat alguns exemples.
0: Sí, sí, no, però
7: podria posar altres. L'altre dia en el manifest,
0: sí,
7: per a que entengam, tots ens preocupem molt pel tema de salut mental. És un tema que ens afecta a tots i ens preocupa a tots. Bueno, al final la conselleria bàsicament està preocupada perquè tinguem tots els informes, tots els protocols activats, totes les notificacions fetes i totes les actes de totes les reunions. I els xiquets... I l'atenció als xiquets, i ja no veu que suposen hores i hores i hores per part del professorat. I això no està reconegut en cap lloc. Per tant, el que estem demandant és, entre altres coses, això i la dignificació de la nostra tasca com a docents, que s'ha perdut i que no ens l'estan reconeixent.
0: La conselleria està esperant una resposta a la proposta que van fer ahir als sindicats convocants de la vaga. Encara no sabem aquesta resposta. Tu què penses? Quina és la teua sensació? Clar, jo tinc la sensació de que si anem a presentar ja el claustre, el tema de la dimissió, tal, etc., és perquè no teniu molta esperança de que això arribi un acord real.
7: Va. Bueno, jo estic ara mateix, m'he eixit fora de l'assemblea comarcal, ahir s'està parlant. Jo te vaig a parlar a nivell personal.
0: Val.
7: Jo el que veig en esta proposta és que una proposta que no té aparellada una memòria econòmica, que només té aparellada intencions, que jo podria acceptar-les moltes, però que no té una memòria econòmica ni uns terminis fixats, és fum, és purament fum. Si a mi me digueres que quan diuen que per a la inclusió van a destinar 150 milions en 2 anys, t'ho podria comprar. Si me digueres que per a realitzar el problema de la qüestió tèrmica, de l'envolvent tèrmica dels edificis i el confort tèrmic que ells diuen, tu me digueres que te compromès a que en 3 anys vas a fer una inversió de 100 milions d'euros en aquells edificis que tinguin un sobreescalfament, pues t'ho podria comprar. Però és que d'això no hi ha res. Hi ha propostes, algunes que estaven iniciades, i d'altres que podrien semblar molt bé, però que no tenen ni memòria econòmica ni terminis. Per tant, de què estem parlant? Quan la conselleria s'assenta a fer una proposta, la proposta, entenc jo, que ha de tindre un mínim de contingut, de memòria econòmica i de terminis. I el que ha presentat, hi ha moltes coses que, bueno, però no tenen cap concreció. És a dir, si ara mateixa acceptem esta proposta en estos termes, jo crec que els donem via lliure a que continuem fent el que estan fent i dilataren el temps. Per tant, el que els demanem és molta més concreció. I no només fixant en el tema del sou. El tema del sou, jo tinc la sensació que si sols que confirmen que amb un lleuger increment més de l'IPC, és a dir, no perdre poder adquisitiu i recuperar una part del que hem perdut, la majoria del professorat podria estar d'acord. Val? El que ens falta és concreció, és que ens falta molta concreció que no han presentat.
0: Has dit abans, i anem acabant, Fran, has dit abans que ja són 250-255 centres, equips directius de centres de tot el País Valencià que s'han adherit al tema de les dimissions. Així a la nostra comarca, de moment sou vosaltres l'únic equip directiu?
7: Bueno, jo tinc constància que l'equip directiu i la directora Vanessa del Vicenç Gironès també va presentar-ho i, bueno, sé que algun altre centre ho estan plantejant, estan esperant un poc a veure també l'acord i jo crec que en breu serem uns quants més els que tirem endavant per fer front, perquè, evidentment, si anem al tema, per exemple, ara de l'admissió i les vacants, no és el mateix que siguem 2 centres que en siguem 6 o 7.
0: Clar.
7: Els que estiguem fent força. No és el mateix que una inspectora tinga que anar a un centre només a substituir a la direcció que tinga 4 centres que tinga que anar a 4 claustres 10 dies diferents. No és el mateix. Però bueno, això és una decisió personal que cadascú haurà de prendre i en consciència en companyia del seu claustre.
0: Doncs estarem molt pendents, com sempre, del que passa en les pròximes hores, no només a Esteies l'estació, sinó a tota la resta de centres de la nostra comarca. Fran Albero, moltíssimes gràcies una vegada més per estar amb nosaltres i, com sempre, molta sort i molta força.
7: Moltes gràcies, Miguel, per donar-nos, a mi en este cas, però com a representant un poc de les direccions, l'oportunitat de poder-nos explicar el perquè de les nostres accions. Moltes gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada. Adéu.
7: Adéu. Sentir-la parlar, si del carrer i el corral és
0: la mà, i ara hi ha un poble que brama en un idioma proscrit. Sí, com he dit, continuem informant i estarem molt pendents del que succeeix i el que passa a esta vaga indefinida dels docents de l'educació pública de la Comunitat Valenciana i que afecta, evidentment, de ple, i està afectant de ple hacia la nostra comarca. Ara mateix està celebrant aquesta assemblea de docents de la Vall d'Albaida. Veurem què és el que és d'ahir i veurem també què és el que passa i què decideixen els sindicats de la proposta que va plantejar ahir la Conselleria d'Educació.
8: Vinguen l'alcalde, la guàrdia, inspectors a defendre l'absurd, a donar-li lliçons. No van poder, mai no podran d'aquella...
0: En no res, arribem a l'una del migdia. Això ara, informació nacional i internacional. Després, més coses que hem preparat a este Hoy por Hoy on Tinyent Vall d'Albaida. Sí, a la SER.

0: doy gracias a la muerte por enseñarme a vivir, por invitarme a salir a descifrar bien mi suerte, tomando mi mano fuerte, llenándola de vida. Es como del mal me cuida, porque al presente me aferra. Después de morir mi guerra, hoy renazco agradecida. Después de morir mi guerra, hoy renazco agradecida.
1: También dius que anava a estar un dimarts pel matí en un lloc on habitualment no vols estar, però no queda un altre remei, i jo te dic, tu estàs boig, però no, estem així perquè hem d'estar. Hem vingut al nou tanatori crematori d'Albaida, el primer crematori de la comarca, i volíem estar així. Jo, això és un repte. Ara vaig a dir-li a una de les responsables del crematori i el tanatori, Anna Pont, que està així. Hola, Anna, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Això per a mi personalment és un repte, saps? Sí. És com, sí, perquè jo me vaig fent gran i li vaig a veure, tinc respecte a la mort, però cada vegada menys, saps? I jo tenia este repte, tinc ganes d'un tanatori crematori, com no hi ha que ningú, per a que m'expliquin com funciona això, i sobretot perquè jo crec que és una bona notícia, podríem dir, que ja existís, que ja ho diré, un crematori a la Vall d'Albaida.
2: Sí, sí, la veritat és que nosaltres ja, bueno, som la tercera generació en este sector, i ja van començar fa 60 anys els meus avis, i bueno, després continuaren els meus pares, bueno, les meves ties, bueno, ha sigut una empresa familiar i continua sent una empresa familiar. El que passa és que nosaltres som tres germans i tots hem apostat per este projecte. Portem molts pobles de la comarca i tenim tres tanatoris en propietat, i després portem també la gestió de tanatoris municipals. A banda de portar també el manteniment de cementeris municipals, tenim el servei d'enterrador, pues vam decidir i apostar per lo que cada vegada este servei està més demandat, que és la incineració. Entonces, a la vista de que tots els funeraris de la comarca i de fora també, com del comtat i tal, tenien que desplaçar-nos a Xàtiva, com que és el més proper, pues decidirem llançar-nos i portar pues el tanatori a la Vall d'Albaida. I bueno, pues la veritat és que del moment 1 no han parat d'incinerar, o sigui que és un projecte de futur i de continuïtat, perquè al final ens tenien que desplaçar no sols al difunt, sinó que al final tenien que desplaçar-se també els familiars. Són moments molt dolents i clar, és un poquet de trastorn, encara que no volem, però és que l'últim moment de la despedida, com quan ja dius l'adeu de veritat, perquè mentre te l'estàs veient, en el túmul, pues, està ahí, però el moment que dius, no, és que ja se'n va de veritat, pues nosaltres, a part de l'acompanyament que fem continu a les famílies, pues estem en aquest moment, i la família, els més íntims, pues tenen que acompanyar-lo. El vindre d'ací a este tanatori, ja tenim els espais preparats per a no manejar-se d'ací. Entonces, en el moment que entra la família, en el difunt, pues ja saben que l'eixida ja és definitiva. O si va ser una inhumació en un cementeri municipal, o ja és la recollida de les cendres.
1: Entonces, sí, que és tot d'una, que no és, que no és allargar l'agonia, que sempre dic.
2: No és allargar l'agonia, i després també pensant en personetes majors, sí, que tenen la mobilitat més reduïda, que ja no es ve tan bé, pues entonces el que entra així sap que és hasta el final. L'acompanyament és hasta el final.
1: Anem a fer un recorregut per el tanatori. Vine, Anna, perquè, clar, porteu oberts uns dies, des del 15,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí. Clar. Des del divendres, de fet, encara les instal·lacions del tanatori per a poder fer les assistències funerals es tinguem en l'altre tanatori, en el que tenim de l'any 95.
1: Mai Déu, molt bé.
2: I continuem en ell i tal. El que passa és que les incineracions sí que ja estem treballant-les des del dissabte al matí.
1: Ah, molt bé.
2: O sigui que ja estem en marxa. Sí. Vale. I en breu ja mos en passem així.
1: Anem fent un recorregut, però anem ara camí, Clara Sou, veureu en vídeo, però estem recorrent perquè hi ha sofàs, hi ha sillons per estar còmode, per a la gent que ve. Sí. Després entrarem a les sales on estaran les famílies, però anem cara a la capella, que clar, això, és que com jo no tinc ni idea d'això, ja la meva relació amb la mort era malíssima,
2: molt
1: poqueta. Sí, molt poqueta, però això és habitual, no?, tant a tenir una capella d'aquestes característiques.
2: Sí, a veure, el que prestem és que normalment els tanatoris que tenen el servei de la incineració normalment tenen la capelleta, ¿vale? A no ser que les poblacions més grans sí que tenen, pues, claro, la capella encara que no tinguin el cremaor. Entonces, nosaltres decidirem fer-ho tot en un lloc, en un mateix lloc. O sigui, per més que res, per donar eixa comoditat. A banda de ser uns ambients, pues, molt confortables i de molta calidesa, que és el que buscàvem, pues, és més que res, ja el dic, perquè al final són emocions i sensacions que s'han de viure. O sigui, la mort forma part de la vida. I des de que naixem és l'única certesa que tenim, que és el morir. Entonces, nosaltres estem preparats per a fer aquests acompanyaments, o sigui, des de la més delicadesa possible. Entonces, el que volíem és transmitir la nostra forma de treballar en el lloc. I este ha sigut el resultat.
1: I de la capella, em crida un poc l'atenció, perquè clar, de la capella està obert així, sí. A, podríem dir, les sales, encara.
2: Exacte.
1: Que m'has explicat abans que són com modulars, no?
2: Sí. La idea és, encara que les sales tenen la, o sigui, tenen els metres que s'adequen per a cada servei, pues, nosaltres volíem fer una estància dinàmica. D'esta manera és perquè els serveis que són, o familiars que són més nombrosos o persones molt, molt conegudes que arrastren a molta gent, pues, a donar el condol a la família i tot això, pues, si fa falta obrir les sales i prestar en un servei dos sales, pues, donar aquest servei. O sigui, que la gent no se veja ofegar en una estància de dir...
1: Molt xicoteta.
2: Molt menudeta, el difunt ahí... Però, com vos podeu fixar, és una zona, un espai molt dinàmic, molt obert, encara que és gran, però molt acollidor.
1: Sí. I aquestes tres sales, són tres sales, no?
2: Sí, són tres sales, sí.
1: Val. I així comunica tot, està molt bé perquè comunica tot
2: després,
1: a la capella.
2: A l'hora de fer la celebració, sí. Puga ser laica o puga ser una celebració religiosa, cristiana.
1: Es poden fer les dos.
2: Sí, val. Sí. Pues, donem l'ambient de que si hi ha més gent, o sigui, n'hi ha una capacitat prou gran, sí, suficient, sí, sí, sí. Però podem, o sigui, poden
1: darrere, clar,
2: sí,
1: clar.
2: Poden estar així i el sonido i tot, i després tenim les pantalles en projectors i tot, per a la gent que a lo millor, si està a la part de fora del tanatori, puga veure també al mateix moment escoltar i veure la celebració.
1: Que interessant tot això, no sé jo què preparareu tant, si és
2: pues
1: de veres,
2: mira, jo me'n recorde que quan els meus abuelos i mon pare, perquè nosaltres érem xiquets i al final pues, hem tractat la mort des de menors.
1: És que d'això t'anava a preguntar després, perquè volem sentar-se per a parlar tranquil·lament, però conta. Doncs,
2: pues, clar, el nostre dia a dia i els nostres migdies, el dinar, jo pues, recorde les converses i dient, mon pare, pues és que tinc ganes de treure restos perquè ara ha hagut un accident, perquè ara no sé quantos, o sigui, cada dia era una història diferent. Perquè, clar, jo moltes voltes li deia a mon pare, i dic, pare, jo dic, això és com quan ixes a torejar a la plaça de Bous, t'has de posar el traje de torero i a veure què passa avui. Res agradable, però sí, en molta actitud d'un bon acompanyament. Això sempre ho ha tingut i, de fet, ell mos ho ha transmet. I, claro, com han viscut això des de menudius, pues, ho tens molt, què el diré jo, molt empatitzat, molt pensat, no sé, és una cosa
1: que
2: ho tenim dins ja canalitzat d'esta manera o portem.
1: Jo des de fa molt de temps, anem a veure, des de fa molt de temps jo penso que hi ha professions que per a poder realitzar aquesta professió tens que estar fet d'una altra pasta. I els funeraris... Mira, te vaig a contar una anècdota. Clar, sí, no, clar, mira. Jo, quan era xicotet, jo vivia dalt d'una funerària. Mira. Vull dir, el funerari era el Finisterre, que era el Seguros Finisterre. No, però no així, en Manises, en Manises. Jo soc de Manises. Salvador Gimeno era. Sí. I era el funerari. I clar, estàvem acostumats a veure el cotxe del clar, el funerari tots els dies. I jo hauria tindre una relació més còmoda, amb, però no, no m'he així.
2: Però és que és una és un tema tabú, ha sigut molt tabú. Nosaltres, a banda de prestar el servei fúnebre, els meus abuelos ja van començar a fer-lo de segurets. I anaven totes les setmanes a cobrar casa per casa, perquè entonces les persones, claro, fent, si es mor mon pare o es mor ma mare o es morim nosaltres, això qui ho paga? Saps? I sempre tenien ese dubte. I entonces ja començaven a anar a cobrar el seguret a les cases. Normalment anaven a hora de dinar, perquè es pillaven en casa segur, perquè això d'anar a cobrar i no estar i tornar, bueno, era un rotllo. Però i fent, mira, ja està ahí a cobrar, que no vinguen, que no vinguen, no vos volien veure. I, bueno, i els meus germans, pues això, ells tenen molt, molt bon caràcter i sempre es diuen, ai, pues vostè es queixarà per diners, dicen que vaig a mirar el caixoner de la mesita i veurà si n'hi té, i les dones enseguida ja s'esguanyaven. Vull dir que trencaven el gel un poquetet en estos moments, perquè no era agradable.
1: No, evidentment, no és agradable, perquè tu sabies per què és el que estaves pagant per la teua mort, saps? I encara passa, però ja la mentalitat ha canviat, no? Mira, parlant de mentalitat, dies abans que això de tindre este servei del crematori és perquè la demanda, cada vegada hi ha més demanda, no? Clar, jo tenia la percepció de que això estava com normalitzat, però clar, jo vinc de València capital, però als pobles el tema de la incineració no està tan normalitzada, no?
2: No, a veure, el tema de la incineració, o sigui, la gent jove, la nostra generació, jo tenim més pensat i més convençuts estem de que sí que volem, per això el dic que és un projecte que actualment sí que està demandat, però que cada vegada jo, els contractes que faig d'assegurances són més, a mi posa'm incineració, Anna, a mi posa'm, sí, vull dir que cada vegada els contractes de les assegurances de decessos, que molta gent ni ho pensa, és un món desconegut, però molt nombrós, i molta gent demana la incineració, sí.
1: Aleshores, la gent sí ve a través de les assegurances
2: De manera particular també, sí. Nosaltres prestem servei a totes les assegurances i de forma particular, i després també fem serveis socials.
1: Ha sigut molt problemàtic perquè, clar, hi ha pobles els que volien instal·lar crematoris però no s'han pogut instal·lar per el tema de llicències, ja saps que és molt complicat. Ha sigut molt, molt complicat fer-ho així?
2: Sí, ha sigut complicat, jo ho entenc, que la normativa és la que és i s'ha de complir. I clar, el que sí que teníem clar, que nosaltres, antes de fer l'ampliació del tanatori que teníem, primera teníem en ment que volíem fer una incineradora. Partint d'ahí, es vam assegurar i assabentar bé que el lloc on anàvem a fer-lo anava a ser possible. Perquè, inclús siguent aixina, sempre hi ha cosetes que perfilar. I això te frena moltes vegades. Perquè, clar, una cosa és el que un s'imagina i altra cosa és la realitat. Entonces, tens que tindre estar molt ben assabentat de que el lloc on vagis a fer una construcció d'esta envergadura vaig a ser tot, arribar al final que nosaltres i el propòsit que nosaltres teníem. I entonces sí que ha costat perquè han tingut un molt bon equip de treball, col·laboradors, pues, la veritat que han treballat tots, hem espentat a una i vull dir que dins de, a vegades, les cosetes que et puguen sorgir que no són agradables, però, saps, no sé, hem tingut una forceta que ha fet que poguérem aconseguir-ho i, de fet, pues mira, ho hem aconseguit.
1: Doncs anem a deixar-ho així, Anna. Clar, també és raro dir-te que vaig molt bé, saps? Perquè això vol dir que la gent és mort, no? Però, bueno, és que no queda una altra. La gent tenim que morir. Sí. És el final de la vida i és el final d'un camí. Però que vaig molt bé, de veres. Enhorabona. Queda pendent, jo vull fer un dia un reportatge amb tu, així, si voleu, de parlar de les urnes, de tot
2: sí,
1: això.
2: Sí, clar.
1: Això és un món.
2: Clar, és que això és un altre món.
1: És un altre món, exacte, mai millor dit.
2: De fet, esta setmana és la fira de Funemostra.
1: Això
2: hi ha que visitar-ho. Jo m'agrada molt menjar-me, sí. M'agrada molt visitar fires, m'agrada molt sociabilitzar dins del meu món i, bueno, pues jo allí estaré.
1: Els teus amics ja estan normalitzant tot això, no?
2: Sí.
1: Vull dir, no, me vaig a Funemostra que m'ho passi molt bé en Funemostra.
2: Sí, i de fet li dic a alguna amiga, que me'n vaig, que si se'n veniu...
1: Sí, clar.
2: Ja que...
1: Sí, jo de tardeu sí, però de Funemostra...
2: No, però és que hasta d'això hi ha que traure la part bona. Oh, és que és l'actitud. Sí. Ja sabem que això és la certesa que tenim. Però anem a veure com ho anem a portar. Pues anem a portar això, tira-li.
1: L'actitud ja es nota que ve de família. Ana, moltíssimes gràcies i enhorabona una vegada més.
2: Més gràcies a vosaltres.
0: Muerte de saludar a la muerte. Es que hoy valoro el amor que nace en mí para siempre.

0: Radio Ontinyent, Cadena SER.
1: Tic-tac. El momento de pasarte a un híbrido es ahora. Conduce la gama híbrida de Kia desde solo 100 euros al mes. O si quieres el cambio definitivo, pásate a la gama Kia 100% eléctrica. Aprovechate. Hasta el 29 de mayo es el momento del cambio. Consulta condiciones en kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ven a Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, Onteniente y Xàtiva, o visítanos en ulsanmotor.com.
4: ¿Más de 35 compañías de luz? ¿Comparar una por una? ¡Me loco!
5: En Tu Energía lo hacemos por ti. Analizamos tu factura gratis, te mostramos las mejores opciones y tú eliges cómo ahorrar. Tu Energía. Tú eliges. Tú ahorras. Tú ganas.
6: ¿No será Tu Energía?
5: No, no. Tu Energía. Infórmate en tuenergia.es.
7: Portes temps volent reformar la cuina i tindre la per fi com sempre ha somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llevada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
8: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigana.
9: ¿Crees que en Suinteco solo vendemos carretillas? ¿Y las transpaletas? ¿Las estanterías? ¿Compresores, envolvedoras y muelles de carga? En Suinteco tenemos todo para tu logística. Alquiler y venta de maquinaria. Asesoramiento en soluciones integrales hechas a tu medida. Suinteco. La logística bien hecha.
10: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
11: Minuts, arribem a l'una i mitja en directe, l'oi por hoy Ontinyent Baida al Baida. Anem a parlar ara d'una d'aixes professions que moltes vegades passen desapercebudes, però que són absolutament imprescindibles perquè després existisquen coses que d'ací ens agrada molt parlar: carreteres, edificis, infraestructures, obra pública. Perquè el sector dels àrids i les explotacions mineres continua buscant relleu generacional i mà d'obra qualificada. I precisament per això, el pròxim curs, l'IES Pou Clar d'Ontinyent tornarà a impartir el grau mitjà d'excavacions i sondejos. Un cicle molt específic, que està impulsat per Arival, l'Associació d'Empreses d'Àrids de la Comunitat Valenciana, que combina formació teòrica i pràctiques remunerades en explotacions mineres reals. I volem entendre millor què ofereix aquest sector, per què falten professionals i també què pot trobar un jove o una jove que decidisca apostar per esta formació. I per això ja saludem a Alfredo Marmaneu, que és president d'Arival. Alfredo, què tal? Molt bon dia.
12: Hola, bon dia, què tal?
11: Benvingut al programa i gràcies per estar amb nosaltres, Alfredo.
12: Res, un plaer.
11: A veure, primer de tot, explica'ns a nosaltres i als que estan escoltant ara mateix exactament què és este grau mitjà d'excavacions i sondejos, perquè segurament hi haurà molta gent que no sap ni que existeix esta formació.
12: Correcte. Bueno, pues és un grau que va impulsar Arival i el que consisteix al final en formar a operaris qualificats per a que treballin en una cantera, tant a nivell de manteniment com a nivell sobretot d'operari de maquinària mòbil, vale? De dumpers i de pales.
11: Val.
12: Ese és l'objectiu.
11: Val. I quan parlem del sector dels àrids o de les explotacions mineres que acabes de nomenar, de què parlem exactament? Perquè jo és que, clar, tinc ahí, moltes vegades, no sé si som conscients de tot el que hi ha darrere d'això.
12: No, la veritat és que no, i la gent quan ve a una cantera pues se queda al·lucinat parlant mal, no? Perquè clar, és un món desconegut. Al final, una explotació minera, una cantera, és un lloc, una muntanya, que en la qual nosaltres extraem un recurs que ens dona, no?, la naturalesa. Uh-huh. Aquest recurs el processem en una sèrie de maquinària i el convertim en graves, en arenes, en algunes mescles que utilitzem per a fer carreteres, no? Les carreteres al final són àrid, pedres i betum, no? Així a gran escala. El formigó, en el qual fem les estructures del nostre edifici, pues és àrid, ciment i aigua, pràcticament. Clar. I així hi ha pues moltíssimes coses, no?
11: Clar, és que al final parlem d'un sector que, com tu dius, és imprescindible, com deia jo al principi, per a la construcció, per a les infraestructures, per a l'obra pública, però, com he dit també, que al mateix temps té problemes per trobar professionals. Falta relleu generacional?
12: falta relleu generacional perquè les canteres, al estar normalment arraigades en el territori, és a dir, estan en, normalment en llocs properes a poblacions, diguem que no són molt grans,
11: sí.
12: Aleshores oferim un treball que realment és qualificat, és còmode, i si t'agrada pots estar 20 o 30 anys treballant. Mm. Per tant, ara estem en un moment en el qual pues una generació, fa 20 o 30 anys, van començar a treballar, han estat molt aguts a les canteres durant molts anys i ja ens comencen a jubilar-se.
11: Claro.
12: So, nosaltres tenim un relleu generacional. Com és un sector prou poc conegut,
11: claro.
12: Nosaltres ara estem fent més, estem intentant divulgar-lo més, però i molt millor, mm-hmm. no? Hem après. Però fa falta gent, no és conegut i els joves no el coneixen, però és un sector on, pues lo que comentem, no? I a més les màquines d'ara no tenen res que veure amb les màquines de fa 10 anys. És un,
11: clar, mira,
12: un lloc de treball. Dime.
11: Això és molt interessant el que estaves comentant, no? Del tema de la tecnologia, perquè jo crec que este sector, com passa en molts sectors, que són sectors que pot ser que la gent tenim una imatge antiga, que jo crec que passa en este, però vosaltres cada vegada sou més tecnològics, no? O més segurs també, o com?
12: Sí, sí, mira, la seguretat és primordial en aquest sector. Ara segur sempre, però ara és més inclús. El que te comentava, jo fa 10 anys vaig entrar a treballar, vaig agarrar una pala i no té res que veure a lo d'ara. O sigui, ara és com un vehicle molt més segur, molt més aïllat de l'exterior, la seva calefacció, la ràdio, totes les necessitats. No, pareix
11: no, que és que és
12: una cosa menor, però és increïble. Després, les plantes de tractament van molt més automatitzades, molt més digitalitzades. Nosaltres, per exemple, el plantista de la nostra cantera va en una tablet, va veient com va la planta i va pues, fent-les, recirculant coses que necessitem, no? I ja te dic, és un sector pues, que vas a treballar molt de temps si t'agrada i t'agarres i evidentment cada vegada pues, aniràs cobrant més, no? Que això també a vegades li preocupa als joves, pues, al començaràs en una cosa més adequada, la formació que també necessites, perquè a banda de que se faci a l'AFP, en la cantera vas a estar 1, 2, 3 anys formant-te, entenent el que dus una maquinària molt específica i al final un bon maquinista també té que revisar punts tots els matins, punts quan se'n va, i ha de saber el que du, no? Aleshores.
11: Clar.
12: Però jo et dic, és un sector que a llarg plaç, i és el problema que estem tenint, no? Gent que ha treballat molt de temps, està en la cantera molt bé, molt a gust, s'ha guanyat la vida, ha pogut disfrutar, tindre família, tindre casa, viatjar, i ara pues, necessitem gent jove que li agrada el sector i que pugui treballar.
11: Però és curiós el que has dit, perquè clar, quan és que dir, no, que fa 10 anys no té res a veure, és que parlem de 10 anys només, que no estem parlant de fa 40 anys, imagina't, fa 40 anys, no, clar.
12: Fa 40 anys, no sé com seguir.
11: Imagina't, però parlem de 10 anys, que no és tant de temps, i està evolucionant i molt bé, clar.
12: Sí. Va. La veritat és que sí.
11: Què aprendran exactament els alumnes que cursen este grau? Perquè has parlat, creus, que a més de tindre la titulació, després ja en la cantera és una altra cosa, que també continuarem formant-se, però exactament els alumnes que cursen este grau, què és el que aprendran?
12: Sí, bueno, primer hi ha que començar comentant que el curs és dual, ¿vale? Però la majoria de la formació es va fer en cantera. ¿Vale?
11: Ah, molt bé.
12: Per tant, diguem que en l'aula se fa un percentatge molt xicotet i després, sobretot, en les canteres, per poder veure el que estàs estudiant. Mm-hmm. Què van aprendre? Van aprendre el que és la maquinària que s'utilitza a les canteres, pues, que és d'un per una pala, una retroexcavadora. Van aprendre el manteniment que se li fa a aquestes màquines i a unes altres. Com funciona una planta de tractament? Pues, en la planta de tractament hi ha molins, hi ha machacadores, hi ha cribes. Wow. Entonces, tot això van a aprendre-ho. Van a inclús també a traure-se diguem-ne, cursos de seguretat minera que són necessaris per poder dur aquestes màquines en les canteres. Uh-huh. Això ja és un punt a favor, no? Perquè ho tenen a avançar respecte a altra gent que vindre, fer el curs, etc. Què més van a aprendre? Bueno, això, manteniment, maquinari, sobretot, de com funciona una cantera. També aprendran alguna xicoteta noció dels explosius que s'utilitzen en la cantera, uh-huh. ¿vale? Perquè van a fer també, diguem, el curs d'auxiliar d'artillero. No sé si és en el primer o en el segon curs. Això també se fa. Artillero, diguem, que és el que auxilia... Sí, auxilia, és el que auxilia, diguem, els que estan, diguem, en la voladura carregant d'explosiu, pues la voladura, ¿vale? I això, lo més interessant és això, que van a fer moltes hores de formació en la mateixa explotació.
11: Sí.
12: Tenim 3 explotacions en cada província, en cada comunitat, en cada província, perdona. Sí. I a banda, són, després n'hi ha com 4 mesos, més o menys, de pràctiques remunerades, i tots van a fer pràctiques, ¿vale? I se remunera el que marca la legislació en este cas, però bueno, vas a estar cobrant i aprenent.
6: Clar, és que això de les pràctiques remunerades, jo crec que ajuda molt després a facilitar la inserció laboral, no?
12: Sí, clar. Correcte. Ja venen, ja saben el que fan i ja te dic. Després també hi ha moltes explotacions que ja de la gent que està fent pràctiques, que potser en estiu se pot necessitar, com ja estan formats, doncs pues estan agarrant inclús a gent de l'AFP.
6: Te dic una cosa, Alfredo, que estàs utilitzant paraules i tal, que m'estan agradant molt, saps, lo d'artillero, tal, tot això, i estic pensant que un dia hem de quedar per anar a una cantera a fer un reportatge, saps? Que jo estic, bueno, que jo estic molt loco, saps?
12: Bueno, dic, a veure, jo la meva explotació... Sí, home, clar. Vale. Nosaltres durant l'any normalment fem tallers en escolatges propers a les explotacions i ens duem a la cantera i se pot fer un programa, inclús si voleu. Jo la meva explotació la tinc en la província de Castelló.
6: Va, ahí me pilla un poc lluny.
12: Que se diu Onda, però jo estic segur que la gent de Ontinyent... parlant en ell, segur que mos conviden i se pot fer un reportatge sense cap problema.
6: M'agrada la idea. Perquè, clar, tornem un poquet a lo seriós. El nivell d'ocupació ara mateix, quin és en el sector, Alfredo?
12: El nivell d'ocupació, què te referixes?
6: De gent treballant.
12: A quanta gent ocupa?
6: Sí.
12: Pues mira, jo de memòria aquest dato no el sé, perquè ells el sap més la gerent de l'associació.
6: És que estem parlant de que falta relleu generacional, per això este grau, etcètera, però ara mateix...
12: Sí, mira, el que sí que te puc dir és que en els pròxims 5-6 anys necessitem almenys 200-300 operaris.
6: Ah, pues...
12: Fer un relleu de 200-300 persones en els 4 pròxims 4-5 anys.
6: És que se
12: va jubilar molta gent i se va necessitar molta gent. Sí, sí.
6: Clar, és que és una xifra molt important i a tindre molt en compte, clar. Jo crec que passa no només en este sector, passa en molts sectors.
12: No, passa, sí. Està passant, en els sectors, no? Diguem, que estan al nostre voltant, el sector de la construcció, el sector del transport, està necessitat de gent d'operaris, de mà d'obra que has comentat tu antes. I jo anime a la gent jove, vull dir, se van a guanyar la vida molt bé, per exemple, també en un camió, en un camió fent viatges proper de la teua població. Se poden guanyar la vida en la construcció. Al final és formar-te. Ara és el que tu has comentat antes. Ara no és lo de antes, no és lo de fa 20-30 anys, ni la construcció, ni les canteres, ni el transport. Ara és tot molt més segur, en els EPIs molt més adequats, tot molt més... molt més mirar, la legislació de treball ha anat cap a aixes derivades i mos agarrem tots molt... No dic que no ho agarrarem en sèrio, fa 30 anys, però ara és molt més seriós tot això.
6: Encara existís, o si ha existit en algun moment, parle des del desconeixement, des de la ignorància, i també un poc des de fora. Existeix un poc prejudici del sector que és, que a vegades existeix al voltant d'un sector miner o extractiu, no ho sé.
12: Jo crec que fa anys algo més que ara.
6: Val.
12: Però sí, seguís havent, perquè la gent segurament pensa, oh, vaig a una cantera, molta pols, degrada el territori... Ja, mira, ara la pols està molt mesurada. Wow. I tu tens que, quan tens una renovació de la teva explotació, o inclús una explotació nova, o inclús una que no tens que renovar, que ja ve antiga, ja t'estan demanant cada vegada més que facis més medicions, perquè no, tens que fer pols i tens que adequar la teua planta de tractament en l'aigua que siga precís, o en la tecnologia que siga precisa per a no fer pols. Sí. I després la degradació del territori, pues, evidentment hem de traure recursos d'un lloc, hem de tractar de degradar-lo el mínim possible. I el més important, que és que les empreses, nosaltres tenim que després fer una restauració, que se diu, que és deixar, diguem, l'espai conforme el teníem antes o el més similar possible.
6: Clar.
12: I ahir les canteres, pues, dipositem molts diners a l'administració per a que l'administració sàpiga que després anem a fer-ho, i se fa, i s'estan fent projectes molt xulos, molt xulos.
6: Clar, perquè és que estem parlant des de fa molt de temps de sostenibilitat, de transició ecològica, i es fa dins del mateix sector, i això jo crec que és molt positiu que la gent ho conega, perquè així es lleva de damunt aquest prejudici que encara existeix, com estàs dient. Anem a recordar que crec, si no m'equivoque, que el període d'inscripció a este grau s'obre avui fins al 28 de maig, no?
12: Fins al 28 de maig, correcte.
6: Vale.
12: Tenim 20 places en cada província. Crec que vosaltres estem parlant de la zona de Ontinyent, d'Alacant. Ahir n'hi ha 20 places. Molt bé. En l'institut, si jo no recordo mal, és en Ontinyent. I la cantera de formació està per ahí, per a prop, també.
6: En Villena, si no m'equivoque, que és el Cantalar de Villena, que és on es farà les pràctiques, etc.
12: Correcte. Molt bé.
6: Què li diries a un jove que ara mateix està escoltant, o a un familiar d'un jove que ara mateix està escoltant i que saben que no té clar què estudiar el pròxim curs? Què li diries?
12: No, pues li diria el que hem comentat antes, que és un sector, el nostre, en el que vas a poder treballar molts anys d'una manera molt adequada, amb tota la seguretat possible, en segurament bons horaris, perquè ja estem fent bons horaris, i on te vas a poder guanyar la vida bé. On te vas a poder guanyar la vida bé els pròxims 20-30 anys, i te va permetir formar, si vols, una família o no una família, viatjar i fer moltes coses. I a més que és un sector molt segur, perquè ho agarrem molt, molt en sèrio, i tenim una sinistralitat molt, molt baixeta, tirant a zero, pràcticament.
6: Sí, m'agradaria a mi ser ara jove per a poder... ho estàs pintant molt bé.
12: Jo ho aconsello molt, vull dir, al final són llocs de treball,
6: sí,
12: que se necessiten, però tant és oferta i demanda.
6: Clar.
12: Al final, quan la gent se guanyarà el millor possible la vida, on hi hagi més necessitat de persones. I així n'hi ha una necessitat.
6: Doncs ja ho tenim clar. Queda pendent que puguem fer un reportatge, si no és la teva explotació, en qualsevol explotació, la de Villena, per exemple, que ens filla més
12: prop. Jo crec que se podria fer. Mos sigueu en contacte amb nosaltres i s'organitza.
6: Ho farem. Sí. Alfredo Marmaneu, president d'Arival, moltíssimes gràcies i molta sort. Sí. Que vagi molt bé.
12: Vinga, vosaltres.
6: Adéu, bon dia. Adéu.

0: Entrem ja en la recta final d'este Hoy por Hoy Ontinyent, la Vall d'Albaida, amb una proposta. Deixes que barregen cultura, música i també solidaritat. Perquè esta vesprada a les 7, el Centre Cultural Caixa Ontinyent acull la Gala Solidària d'Or a benefici de Creu Roja. Una cita oberta a tota la ciutadania i que comptarà amb dos noms ben coneguts de casa nostra, el contratenor ontinyentí Luis Velda i la pianista vocalientina Loreto Velda. Una vesprada de música amb peces de Mozart, Puccini, Händel o Strauss, però també amb un objectiu solidari molt clar: continuar donant suport a la tasca que fa Creu Roja, així a la nostra comarca. I per parlar d'esta gala ens acompanya avui Javier Cantó, que és president de Creu Roja Ontinyent. Javier, què tal? Molt bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia, com esteu vosaltres?
0: Benvingut al programa, gràcies per estar ací. I també la pianista, Loreto Velda, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Benvinguts als dos i gràcies per estar al programa. Javier, primer de tot, imagina que molt contents de poder unir una vegada més cultura i solidaritat en una iniciativa com esta, no?
1: Totalment d'acord. La veritat que quan vam proposar un poquetet que podíem fer en la gala i mos ho va oferir Luis i Loreto, la veritat que pensàvem que era un acert, no? Perquè era un acert, com tu bé dius, de relacionar un poquetet el que és la cultura, en el que és la humanitat, en el que és tot el que fa Creu Roja, no? Dins de la cultura el que fem també és integrar molt a la gent dins de la societat, i jo crec que en este cas el pianista, i bueno, la pianista Loreto i Luis, pues també a través de la cultura fan que puguem integrar tot aquest sentiment, no?
0: Clar, perquè Loreto, en el vostre cas, com està dient Javier, actuar en una gala solidària, fer un concert, dona un sentit especial a un concert, no?
2: Totalment, totalment. A nosaltres ens agrada tocar, cantar, en el cas de Luis, evidentment, però és veritat que quan li afegixes la característica esta especial de la solidaritat, ho fa molt més gratificant. Disfrutes doblement, no? La part de la interpretació, de tocar i d'acompanyar a Luis, però disfrutes doblement per pensar que estàs participant en un event solidari tan important com este.
0: Clar, perquè Javier, al final darrere una gala així també és una manera de recordar que el sorteig de l'or, que tots coneixem ja des de fa molts anys, és una de les principals vies de finançament de Creu Roja, no?
1: Sí, així és. El sorteig de l'or no és una manera de finançament, sinó tots els boletos que es venen a través de lo que és l'Assemblea d'Ontinyent, i aquesta financiació queda en l'Assemblea d'Ontinyent.
0: Molt bé.
1: D'ahí la importància, no? Nosaltres, esta gala, el que volíem és donar les gràcies a tota la gent que col·labora, socis, voluntaris, empreses, tota la gent que està ahí al nostre costat, però vam voler relacionar un poquetet de lo que és el boleto, no? Entonces, l'entrar en si és un boleto de l'or, no? Que bueno, ojalá tocara, no?
0: Tant de bo.
1: Però si no toca, pues n'hi ha que pensar que has col·laborat en lo que és l'assemblea, i aquesta col·laboració sempre va anar a destinar a tota gent que ho necessite, no?
0: Mira, això t'anava a preguntar, en què es tradueix aquesta col·laboració, aquest diners que es recauda?
1: Va. Nosaltres tenim moltíssimes activitats, sí, que estas para les repassarem en lo que és de forma molt resumida, perquè
0: sí, però són moltes.
1: Volem que sigui un acte ràpid i un acte senzill, però repassarem un poc de tot el que fem, no? Entonces, nosaltres al final de l'any, bueno, tenim uns pressupostos en el que tenim que cobrir totes aquestes activitats, i aquests pressupostos ixen pues de lo que són els socis, de lo que ens donen els socis, de lo que ens donen les empreses, de lo que ens donen les institucions, com són ajuntaments i alguna associació. Entonces, tot aquest capital el repartim dins dels nostres pressupostos per totes les activitats que fem. I dins d'aquests pressupostos, una partida que és molt important per a nosaltres és el sorteo de l'oro.
0: Clar, no?
1: Entonces, d'ahí que pues això, ara mateixa aprofite que tinc el micro per dir que quan més boletes d'or compre la gent, així no en tinguem millor, perquè és una font d'ingressos molt important per a l'assemblea.
0: Clar. Loreto, això que estem escoltant és una de les peces que tocareu.
2: Ja, sí, aquí o pianga.
0: Ahí está. És que no m'atrevia jo a dir-ho, saps?
2: Tampoc dic... sí ho he pronunciat jo, eh?
0: Millor que jo, segur, dona. Per això no, però és una de les peces. Però què més trobarem? Com heu preparat este programa?
2: Jo crec que és un repertori molt, molt, molt atractiu, molt, molt interessant i molt agradable, molt amable.
0: Molt amable, molt bé.
2: Totalment. Pense que és un programa que la gent que habitualment escolta música clàssica va agrair-lo, però la gent que s'apropa de tant en tant només a la música clàssica, crec que també. Aquesta peça que està sonant, l'Àrsia de Händel, tocarem una altra peça també de Händel, que és l'Ombra mai fu, és una peça peça que per a la veu de contratenor, que és la veu de Lluís, que és una veu molt especial i molt peculiar, és una de les obres que més canten els contratenors. Passarem per Mozart, en Boi que sapete, que és una part de Le Nozze de Figaro. És la peça en la que Lluís va participar en el programa d'Antena 3 La Voz.
0: Ah, molt bé.
2: I després anirem apropant-nos al segle XX, tocarem algunes àries de Puccini, com Nessun Dorma, de Turandot, interpretarem El Mio Babino Caro, una part de La Bohème. Això és un, per això dic que és un programa molt atractiu. I arribarem fins a Rafael Martínez Valls.
0: Ai, t'anava a dir, no t'oblides d'això, per favor, perquè crec que és importantíssim.
2: Arribarem a Martínez Valls, que interpretarem una part de la seva obra Cançó d'amor i de guerra, L'evocació al Pirineu. I tot allò, com el dia antes, en la veu peculiar i especial de Lluís, sentir el Nessun Dorma en una veu de contratenor sopranista, és una veu molt aguda, és una veu que la tessitura s'assembla molt a la d'una soprano, és molt brillant i genera molta emoció. Jo crec que és un programa per a disfrutar-lo.
0: Que bé, té molt bona pinta, ja us dic. Parlàvem abans que l'entrada és el bolet de l'or, del sorteig de l'or, que encara avui poden comprar, no,
1: sí,
0: Javier?
1: Sí, correcte. Allí en el que és el Centre Cultural de Caixondinyent, hi ha unes persones de Creu Roja, unes voluntàries, que tindran allí boletos per poder aquest boleto comprar-lo com a una entrada i poder participar d'esta vesprà, que vull aprofitar donar-li les gràcies a Lluís, que no la puc veure encara, i a Loreto, perquè realment el programa que han preparat és espectacular. Espectacular. Jo, per a mi és un orgull poder tindre a aquestes dues persones, perquè Loreto és molt simple i no parla d'ella, parla sempre de Lluís, però sense una pianista com ella jo crec que és impossible.
0: No podria estar,
1: efectivament. Entonces, jo crec que són els dos les figures importants esta vesprà, a part de, permetiu-me que siguin també les figures importants, els voluntaris, els socis i totes les empreses col·laboradores que ens ajuden en Creu Roja i que fan que avui puguem celebrar un dia com este.
0: Com estem en este moment? Mira, aprofite que ho has dit. Com està ara Creu Roja en quant a voluntaris? Perquè no fa molt de temps parlaven també de que estava creixent el número de voluntaris així a Ontinyent, a la nostra comarca. En quin moment està?
1: Sí, nosaltres la veritat que hem crescut molt, en voluntaris. Mira, fa un no res acabé de recibir un WhatsApp en el que donàvem la benvinguda a dos personetes més.
0: Mira, quin...
1: La veritat que és un orgull per a nosaltres créixer en voluntariat. Estem creixent en voluntariat inclús de totes les edats, gent joveneta, gent més major, gent que té més temps per dedicar. Estem molt, molt contents de com està funcionant el voluntariat, i aprofite, ja que tenim avui el micro així, per donar la primícia que també donarem a Estasprà, i és que en breu tindrem una sede nova de Creu Roja en Ontinyent, en el barri de Sant Antoni,
0: sí.
1: I estem començant ja el que són les obres d'adequació, i jo crec que en uns mesets podrem tindre un altre lloc on molt més ampli per poder destinar i poder fer moltes més activitats en totes aquelles persones que ho necessiten.
0: És una boníssima notícia. Mira, dona igual pianista, però com quan un rep una notícia d'aquestes característiques, què és el que pensa?
2: Jo crec que orgull de participar, de l'aportació que tu pugues fer,
0: clar,
2: de sentir-ho propi, de poder ser, pues, la col·laboració que pugues fer en este cas, si pugues ser un reclam més per a que la gent participe de l'activitat d'esta vesprada, de la recaudació, pues importantíssim, molt gratificant.
0: Enhorabona, Javier, enhorabona.
1: Gràcies a vosaltres també per poder difondre totes les nostres activitats. Jo sempre vos ho dic, gràcies a vosaltres arribem també a molta gent i saben de nosaltres, i això és molt important.
0: Nosaltres, encara que som una emissora privada, som un servei públic. La ràdio és un servei públic de tota la vida i continuarà sent-ho fins que la gent vulga, evidentment, fins que la gent vulga. Tornant un poc al concert d'esta vesprada, jo no sé si encara hi ha gent, ja em diràs tu, Loreto, si es sorprèn quan arriba un concert d'aquestes característiques, ja potser no ha estat en ningú, i és el primer que va, i escolta la veu de Lluís, escolta les peces, què tal, encara es sorprèn la gent en què era, com dius,
2: totalment,
0: això què és?
2: Totalment, no?
0: Sí,
2: no és... no és la veu més habitual.
0: Per això,
2: escoltem,
0: clar,
2: no?
0: Clar.
2: I sí que sorprèn molt. Hi ha un primer moment de sorpresa i jo crec que ràpidament ja passes a la fase de el disfrute, no? És veritat, però és una veu molt brillant. És una veu molt brillant que emociona molt. Jo he tingut l'oportunitat en altres voltes de tocar en ell, d'acompanyar-lo, i clar, jo tinc una posició molt bona perquè el veig a ell, però veig al públic també, i veus les cares.
0: Clar.
2: Veus les cares de la gent i la gent s'emociona molt. És una veu... Sí, és diferent, però és molt, molt, molt bonica.
0: Jo ara vaig a ratificar el que ha dit Javier, que molt bé, que la veu molt bé, però si tu a mi me poses en un concert, jo vaig ara esta vespre i me poses esta peça tocada per tu al piano, i jo també m'emocione. Saps com te dic? És que tu escoltes això i cadascú, cada pianista tocarà d'alguna manera, però en l'ambient i tal, i això també emociona.
1: Ya te digo yo que Loreto puede mejorar lo que está sentado.
0: A ver, seguro, seguro. Yo estoy, yo, mira, no sé quién es, pero seguro.
2: A ver, que vas a irte yo del piano, es el nuevo instrumento. Y las posibilidades del piano son...
0: Yo tengo ahí una cosa clavada en el piano.
2: Majestat.
0: M'agrada molt com sona, però jo soc molt patós per a qualsevol
2: Majestat,
0: instrument.
2: Majestat, i jo crec que el piano és un instrument que a molts nivells es pot disfrutar. Evidentment, es disfruta si eres un professional que viu d'això, tens un alt nivell, però el piano és un instrument que a un nivell més assequible també es pot disfrutar. És com una guitarra, no? Que tu soles en la guitarra o en el piano... ja pots començar a fer, és un instrument que en tantíssimes possibilitats que es disfruta molt.
0: Quantes coses he de llevar jo si de l'estudi per a posar un piano?
2: No estaria mal, eh?
0: Home, és que tu saps com que guai seria.
1: Tens que ensenyar-te a tocar el piano, bueno, i fes ser voluntari de Creu Roja.
0: També, les dues coses.
1: Això és important, perquè ja has vist
0: més com va unir. Més fàcil el voluntari, val? Més fàcil el voluntari, això ja t'ho dic. Però va unit, efectivament. Doncs recordem, esta vesprada, 7 de la vesprada, uh-huh, al Centre Cultural Caixa Ontinyent, este concert solidari en benefici de Creu Roja, que vaja molt bé, Loreto, doni records a Lluís, Javier, gràcies, ja sabeu on estem per a qualsevol cosa.
1: Reitero les gràcies a vosaltres i, com no, a Loreto i a Lluís per col·laborar esta esplana en la nostra gala.
0: Gràcies als dos, que vaja molt bé.
2: A vosaltres, gràcies.

0: nosaltres també ens n'anem. Arribem a les 2 de la vesprada. Aixa hora arribarà hora 14 amb tota la informació nacional i internacional. I sabeu que després arriba hora 14 on tinguem Baida Albaida amb les notícies de proximitat de la nostra comarca amb Tomàs Marín i Carmen Úbeda. Tornarem demà dijous 21 de maig de 2026 a les 12:20, com sempre, amb una nova edició de l'Hoy por Hoy on tinguem Baida Albaida. Así. A la ser. Y recordeu, el més important de tot.
1: Sigueu bones persones.
0: Adeu, fins demà.

0: Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.
1: Què tal? Molt bona vesprada. En uns minuts anem a donar inici al nostre SER Deportiu a la SER, Ràdio Ontinyent, a SER, a la SER. Bueno, avui programa poliesportiu, ja ho saben, anem a repassar un poquet els noms propis, com pot ser, per exemple, el d'Ivan Esparza, el de Pablo Bonet, que s'ha acomiadat de l'Ontinyent 1961, el d'Ivan Andrés, la defensa d'Aiello de Malferit, que ha estat inclòs en l'11 ideal absolut de la primera divisió italiana amb l'Inter de Milano. Podem parlar del Club Ciclista Ontinyent, us contarem sobretot detalls de les passades curses del cap de setmana, i pel que fa a les veus del dia, Ivan ens acompanyarà amb la prèvia del partit d'este dissabte de l'individual. Ens sentarem també en el cap d'Ontinyent Astrologístic i els resultats a València, Dénia i Eivissa, i tancarem parlant de BMX amb Alberto Peralta. Amb el

0: Tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y disfruta de hasta un 25% de descuento en hoteles Disney y además hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés en tu reserva con vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World con Viajes El Corte Inglés.
1: En Movistar, el fútbol no descansa. Llega el Mundial más largo de la historia. 104 partidos en 39 días. Prepárate para vivirlo con toda la pasión. Ahora, con tu paquete fútbol, tienes la Copa Mundial de la FIFA sin coste adicional en Movistar a través de DAZN. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
2: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en innovación, desarrollando tecnología propia y exclusiva para detectar el peligro y evitarlo. Lo que nos permite ir siempre un paso por delante para que tú puedas estar tranquilo. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global, tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
3: Faltan tres días para que termine la Liga, pero como los cuatro primeros no se juegan ya nada, el tema del día es el futuro inmediato de Real Madrid, Barcelona, Villarreal y Atlético de Madrid. El Real Madrid pendiente de si va a haber finalmente elecciones. Todo apunta a que sí, como ha dejado caer ya esta mañana Enrique Riquelme. Ya hemos escuchado en la portada de este Ser Deportivos que ha dicho que pueden ser las últimas elecciones al Real Madrid porque Florentino quiere privatizarlo. Y en el Barcelona están pendientes primero de traerle al recién renovado Hansi Flick, un delantero que sustituye a la marcha de Robert Lewandowski, pero además Santi Valle tienen que decidir qué hacer con Rashford. Cuéntanos, muy buenas.
4: Muy buenas, sí, la continuidad de Rashford es uno de los melones que quiere abrir la dirección deportiva en los próximos días, justo antes del Mundial, es lo que pretende el conjunto azulgrana. Rashford ya ha dicho que se quiere quedar en el Barcelona y el United no quiere rebajar los 30 millones de la cláusula que tiene para venderlo al Barça. El Barça va a intentarlo sabiendo que Marcus Rashford está dispuesto a perdonar salario en estos meses, en estos próximos años, porque ya se lo ha dicho el jugador inglés al Fútbol Club Barcelona. Mientras tanto, vive pendiente de Lamine Yamal, de su proceso de recuperación. El objetivo de Lamine es estar al 100% en el tercer partido, el de Uruguay, y para eso trabaja el Barça y la Federación de manera conjunta. Quien no va a llegar es Fermín. Ayer le operaron y se confirma que va a estar 3 meses de baja.
3: En el Atlético de Madrid están pendientes de la posible marcha de Julián Álvarez, y como contamos anoche en el Larguero, ahora no verían con malos ojos Miguel Martín y Talavera hacer caja con el delantero argentino. Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Oscar? Muy buenas. Ante la previsión de nula aportación económica para reforzar el equipo procedente de Apolo, la dirección deportiva, con Mateo Alemany a la cabeza, ya no ven tan descabellado la salida del argentino, al que su representante no para de poner en el mercado y acercar a cualquier gran club que quiera escucharle. Buena relación del futbolista con Simeone, pero ahora la falta de cash hace que el no rotundo de Mateo Alemany se haya convertido en a ver la cifra que ponen encima de la mesa. Por lo tanto, eso ha variado. Para mí sería un error mayúscula desprenderte de Julián cuando ha salido Antoine Griezmann, pero es algo que ya no cierra la puerta la dirección deportiva.
3: De no querer vender a vamos a escuchar a ver qué pasa. Y en el Villarreal, pendientes de anunciar el sustituto de Marcelino, aunque esa noticia tiene que esperar mínimo una semana, y pendientes, Xavi Isidro, de si Moleiro va a ser el lunes en esa lista de Luis de la Fuente para el Mundial. Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, elegido? Muy buenas. Hasta que Íñigo Pérez no dispute la final de la Conference, el Villarreal obviamente no va a mover ficha en ese sentido. Un Villarreal que va a despedir con honores el próximo domingo a un Marcelino que tratará de dejar el submarino en tercera posición después de meterlo en la próxima edición de la Champions. Un submarino en el que este año ha destacado, como decías, Alberto Moleiro. El canario ha hecho olvidar a Les Baena, se postula como candidato al Mundial ante las ausencias de Fermín y Barrenechea por lesión. Un Moleiro que tiene un sueño, que lo quiere cumplir, y así lo explicaba anoche en el Larguero.
7: Me gustaría, lógicamente, ir por mérito propio, ¿no? Al final, claro. Yo creo que ningún jugador quisiera ir porque se lesione otro, pero sí es verdad que hay que estar preparado para cualquier cosa y me veo muy preparado para ir. Si al final acabo yendo, pues me veo muy preparado para ir y rendir. Ojalá que pueda ser el lunes, la verdad.
3: El lunes, David de la Fuente lista para el Mundial y Moleiro puede ser uno de los sustitutos del lesionado Fermín López. 3 y 11, hasta aquí la actualidad de los de arriba. Vamos ahora con la de los de abajo y con la de los que se juegan a Europa.
8: Lo que hoy es un menú con verduras de temporada o recuperar una bici vieja. Lo que hoy es un instrumento adaptado o recuperar un paisaje. Mañana será un país que se construye desde el bien común. Cada proyecto, cada persona cuenta para construir juntos el mañana que queremos hoy. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Gobierno de España.
9: Cuando gire a la derecha habrá llegado a su destino. ¿Desea continuar y descubrir nuevos lugares?
10: Haz tu mundo más grande con el Audi Q5 Sportback. El SUV deportivo y versátil con tracción 4, faros Matrix LED y un interior totalmente digitalizado con hasta 3 pantallas para conductor y copiloto. Audi Q5 Sportback. Descúbrelo en Audi.es.
11: En estos 20 años de Obramat hemos ampliado nuestra gama a más de 20.000 productos, acompañado la evolución del sector hacia soluciones más eficientes, lanzado nuestra compra online. Pero si algo hemos hecho estos 20 años ha sido acompañar a los profesionales día tras día, facilitando su trabajo y mirando al futuro juntos. 20 años construyendo juntos. Obramat.
12: Ok, Nico, a la floristería. Parada corta, box, box y luego directo al restaurante.
13: Incluso los pilotos de Fórmula 1 conducen a diario. Audi Revolut Fórmula One Team recomienda BP Ultimate con tecnología Active para llegar hasta 840 kilómetros más lejos al año. Comparado con combustibles básicos y basado en un uso continuado de 13.000 kilómetros, los beneficios podrían variar. Infórmate en mibp.es.
14: Tengo en la cabeza todo el rato lo de los ocupas y ahora con la casa sola.
15: Yo tengo en la cabeza todo el rato esto.
16: La superseguridad de Movistar por Seguro Alarmas da supertranquilidad. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar por Seguro Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
3: En una semana estaremos en la previa de la final de la Conference entre el Rayo Vallecano y el Crystal Palace y por eso hoy se ha celebrado el Media Day del Rayo Vallecano. Un Rayo que puede estar en la próxima Europa League si gana la final de la Conference, pero que además el Getafe pelea por Europa vía Liga también con el Rayo. Y el Getafe también ha tenido protagonista esta mañana en sala de prensa. Iria Pira, cuéntanos, muy buenas.
17: Muy buenas, Óscar. Sí, porque el Getafe depende de sí mismo para estar en Europa el próximo año, después de un inicio de temporada complicado en el que estuvieron peleando por los puestos de abajo de la tabla y en el que tuvieron un punto de inflexión que ha revelado hoy el portero de los azulones, David Soria.
18: El sufrimiento del empate final de Girona creo que fue clave, ¿no? Cogimos, yo creo que esa confianza o esa bocanada de aire que nos daba para ver que se podía y, bueno, y al final vinieron victorias importantes, ¿no? Como, por ejemplo, la de Bernabéu, Casa Villarreal, Betis, al final, bueno, son cosas que se van a quedar ahí.
3: Y al final el Getafe está luchando por Europa y el Girona está luchando por no bajar. Ahora hablamos de Girona, pero antes, el Mallorca, que está virtualmente descendido, recibe al Real Oviedo y aún así, Pedro Morla, no bajan el precio de las entradas para el partido. Buenas tardes.
19: ¿Qué tal? Buenas tardes. Silencio con respecto al Real Mallorca, que prepara su último partido de Liga contra el Real Oviedo este sábado en Somos. Muchas quejas de los aficionados por la dejadez y actitud de algunos jugadores en esta fase final de la temporada y con precios de cara a la despedida del equipo en casa que no bajan ahora mismo de los 80 euros. En lo deportivo, el entrenamiento hoy abierto a los medios de comunicación los primeros 15 minutos con Martin Valiant entrenando ya sin problema. No lo hizo Antonio Raillo ni tampoco Malas Cúmbula. Y de cara al domingo, Johan Mojica, que no podrá disputar el encuentro al ser expulsado en el último partido ante el Levante. Hay que recordar que el Mallorca tan solo tiene un 4% de opciones de salvación.
3: Todo lo contrario que el Mallorca está haciendo el Girona, que está preparando la animación del partido y Ale Luna lo está haciendo en conjunto con la afición. Muy buenas.
20: Buenas tardes. Sí, el Girona sabe que el futuro de su proyecto pasa por el sábado y sigue con sus preparativos para el partido frente al Elche. Ha convocado junto a su afición una rebuda en catalán para recibir al equipo. El autobús se parará antes de lo previsto para que los jugadores tengan que pasar entre un largo paseo de aficionados que les acompañarán entre cánticos, bengalas y mucho, mucho ambiente. Ya se han regalado banderas, el grupo de animación también está en coordinación con el club y la ciudad ya luce con carteles y todo tipo de propaganda anímica que acompaña la gran final de las 9 del sábado.
3: También se juega la permanencia, el Elche depende de sí mismo tras ganar al Getafe. Y hoy es noticia que ha hablado el portero argentino Matías Dituro. ¿Qué ha dicho Pepe Morago? Muy buenas.
21: ¿Qué tal, Ejido? Muy buenas tardes. Pues uno de los capitanes del Elche, el guardameta Matías Ezequiel Dituro, ha sido contundente. Este es el mensaje que mandaba la afición en la semana del partido definitivo.
22: La gente tiene que estar tranquila, tiene que confiar, tiene que creer que nosotros lo vamos a dar todo. Lo vamos a dar todo por el escudo, vamos a entregarnos al máximo.
21: Las palabras de Matías Dituro, además, como última hora, contarles que la Liga ha comunicado al Ayuntamiento de Elche que no podrá instalar finalmente una pantalla gigante en el centro de la ciudad.
3: Los derechos de televisión que tiene la Liga, que a veces los cede para hacer ese tipo de cosas y otras veces, como escucháis, pues no lo hace. Esto en cuanto al Elche. Osasuna no ha estado en descenso en toda la temporada y, sin embargo, puede bajar en la última jornada. Hoy también hemos tenido protagonista en la sala de prensa del Sadar porque Javier Laquidain, hoy han hablado el capitán y también el director deportivo. Cuéntanos, muy buenas.
23: Muy buenas, Óscar. Sí, en concreto, Osasuna no ocupa puestos de descenso desde hace más de 5 años, febrero de 2021. Sí que ha estado en puntos de descenso esa temporada hasta diciembre, hace 5 meses, pero ahora, como dices, llega a la última jornada. Getafe jugándose la permanencia con 2 puntos de ventaja cuando hace 4 jornadas estaba ya virtualmente salvado con 42 puntos. Así que llega el momento de dar la cara en el club y ha sido el capitán Quique Barja el que ha mandado el mensaje.
0: Yo solo pienso que el equipo tiene que salir a jugar ese partido con la sensación y la mentalidad de que nos tienen que matar para robarnos el tesoro que es estar en primera división, así de claro.
23: Un punto salva a Osasuna ante un Getafe que se juega Europa.
3: El Levante juega en Sevilla contra el Betis, ha recibido casi 2.000 peticiones de entradas para viajar a la Cartuja a apoyar al equipo. Y José Manuel Alemán, claro, son tantas peticiones que no pueden viajar todos, muy buenas.
1: Muy buenas, pues sí, el Betis ya ha enviado un primer lote de 740 entradas y cuando se completen las 700 primeras 40 plazas de tren y autobuses que en un 60% han sufragado entre la plantilla, jugadores, patrocinadores y club, se va a solicitar otro paquete adicional que permitirá que más de 1 millón de granotas viajen de forma organizada y a los que habrá que sumar los que lo hagan por su cuenta. En lo deportivo, el club ha presentado un recurso ante el comité de competición para que cambie la roja de Burgui por amarilla al considerar que fue un acto defensivo frente a la agresión de Mojica y no una acción violenta y deliberada como reflejó el acta.
3: Pues estos 5 equipos, el Mallorca, el Girona, el Elche, Osasuna y el Levante, se juegan el descenso el próximo fin de semana, el próximo sábado a las 9 de la noche. De los 5 equipos iremos hablando desde aquí y hasta el viernes. 3 y 18, hasta aquí el fútbol. En el Giro de Italia, después de la victoria de Ganna en la crono de ayer y de un mal día de Vingegaard, hoy llegamos, Borja Cuadrado, a la 11ª etapa que tiene 3 tachuelas. Muy buenas.
2: ¿Qué tal? Muy buenas. 70 kilómetros para la línea de meta, todavía ese puerto de segunda y de tercera por ascender y un grupo amplio marcha por delante, 17 ciclistas, entre ellos, esta es la noticia, se ha metido Enric Mas, que no tiene ya opciones en la clasificación general, pero que seguramente va a buscar la victoria de etapa. Como decimos, son 17 ciclistas que tienen 1 minuto 45 segundos de ventaja a 70 kilómetros del final.
3: Y este fin de semana tenemos la Final Four de la Euroliga en Atenas, con semifinal española entre Real Madrid y Valencia Basket. Y el Real Madrid, Marta Casas, ya viaja hoy a Atenas. Muy buenas.
4: En un ratito se van a montar en el avión. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenas. El Real Madrid rumbo a Atenas después del último entrenamiento en Valdebebas para una Final Four diferente, cargados de experiencia, pero a priori sin el cartel de favoritos de otras temporadas. Con las bajas de Tavares y Alex Len tendrán que jugar diferente, con más protagonismo de Garuba y de Trey Lyles por dentro, pero de resignación nada dentro del vestuario.
3: Viaja al Madrid y lo mismo hace el Valencia Basket, en el que va a ser Javi Teruel su debut en una Final Four. Muy buenas.
24: Así es, que está elegido. En 40 minutos sale el vuelo de la ilusión, así lo han llamado en Valencia, rumbo a Atenas. Valencia Basket espera regresar el domingo con el título de la Euroliga abajo del brazo. Han viajado todos, aunque Josep Puerto, el capitán, está casi descartado para la final. No estarán solos porque entre mañana y pasado viajará el millar de aficionados taroncha que estará con los suyos en el OACA.
3: Es una pena que no podamos tener a los dos en la final, pero tener 2 semifinalistas españoles implica que uno de los dos va a estar en la final del domingo. Cierro este tramo con la noticia con la que hemos empezado a ser deportivos. Enrique Riquelme ha dicho que pueden ser las últimas elecciones del Real Madrid porque Florentino Pérez quiere privatizar el club. Con ese mensaje a los socios se quiere presentar el próximo sábado, lo anunciará, a las elecciones. Llegamos a las 3 y 20 de la tarde, desde ahora hasta las 4 se pasan por aquí el resto de compañeros de la cadena SER para contaros todavía más cosas.
10: SER Deportivos Ontinyent La Baida El Baida. Tomás Marín.
1: Hola, ¿qué tal? Molt bona vesprada. Benvinguts i benvingut a la SER Deportiva, ara sí a Ràdio Ontinyent, ara sí a la SER en aquesta jornada de dimecres. Avui és 20 de maig. El programa on anem a portar-te tota l'actualitat esportiva de la nostra comarca de la Vall d'Albaida. Avui en plànol poliesportiu. Ens anem a centrar en el món de la pilota, concretament amb el bo d'Ivan Esparza. Parlarem del Cava Ontinyent Estologístic i els grans resultats el passat cap de setmana a València, Dénia i Eivissa. I posarem el focus també en el món de la BMX. Van tindre Copa Comunitat Valenciana i el club ciclista Ralt Bikes va aconseguir grans resultats, incloses una medalla de plata i una altra d'or. Així que fins a les 4 de la vesprada us contem tot el que és notícia a l'àmbit esportiu, així a Ràdio Ontinyent, així a la SER. Comencem, vinga. I ho fem com sempre contant-los què és notícia a nivell comarcal. I've been trying to change. Bueno, abans de continuar, vull recordar aquestes paraules que ens deixava ahir a Ser Deportivos Ontinyent la Vall d'Albaida Pablo Bonet, ja exjugador de l'Ontinyent 1931, després de 4 temporades on ha aconseguit ser campió de preferent, una sense tercera refef, una promoció d'ascens a segona federació. Un crac de cracs, tant dins com fora del camp. I això es contava quan li preguntàvem per què sembla de l'Ontinyent 1961 i en quina sensació es queda del seu recorregut a les files blanc i negres. L'escolten.
5: Bueno, al final el fútbol tiene estas cosas. Es una decisión que nosotros acabamos la liga hace 10 días y luego el jueves tuvimos cena. Yo tuve la oportunidad de hablar con el míster y hablé con el presi también. Quería comunicárselo a ellos en persona, no quería decir nada pues por redes sociales o que se entraran por ahí. Yo al final soy así, voy de cara. Y nada, se lo comuniqué, que era una decisión un poco personal que tomaba yo, porque ya no por jugar más o jugar menos, sino porque bueno, la situación también, vengo de dos temporadas duras, sobre sí. todo esta última no, sobre todo la pasada, porque claro, no jugué nada, estaba recuperándome de la lesión, y luego también pues bueno, la situación en casa, yo tengo una niña, ahora he sido papá otra vez, entonces bueno, al final es... la tercera federación requiere un compromiso que yo, pues bueno, durante esta temporada, durante estas últimas temporadas, estaba dándolo todo, evidentemente, al 100%, pero bueno, pues hablándolo en casa no me había preparado para afrontar una nueva temporada, entonces no sé qué intención tendría el club o no, pero bueno, antes de nada quise decirles yo que mi intención era, pues bueno, rebajar un poco esa carga y ir de cara y así decírselo lo antes posible para que ellos también puedan mover ficha cuanto antes.
1: Per cert, vull contar-los també un altre nom propi, a banda del de Pablo Bonet. Per cert, al web de Ràdio Ontinyent poden escoltar l'entrevista sencera que li van fer al nostre programa a la jornada i també ahir a les 3:20 de la vesprada. Bueno, contar-los que Ivan Andrés, ja ho saben, no crec que fas a falta cap descripció de qui és. Ha sigut una de les futbolistes premiades en la gala Atora Game On All-Stars Long, on ha sigut inclosa en l'11 ideal absolut de la temporada en la primera divisió femenina de la Lliga Italiana. El reconeixement arriba pel seu rendiment amb l'Inter de Milà, on ha destacat per la seva regularitat i solidesa defensiva durant tot el curs, consolidant-se com una peça important, vital, dins de l'equip italià. Li donem l'enhorabona a Ivan Andrés, que cal recordar-los que estan obertes les inscripcions per al campus Ivan Andrés, que es realitzarà d'ací no res al seu municipi natal, a Aielo de Malferit. I, per altra banda, també vull contar-los com estan les coses per a un equip que també, des del passat dissabte, és molt protagonista. Us parlo del Castelló de les Jarres, equip que milita en la tercera valenciana grup 11. Ja saben que el Bocairent en eixa divisió s'ha proclamat com a campió, però a hores d'ara el Castelló de les Jarres podria convertir-se en equip de promoció d'ascens a segona valenciana. Què us pareix? A mi, brutal. I també al seu entrenador, a David Fenollar.
6: A veure, vam encarar la tercera setmana, era un partit clau. A veure, si nosaltres ja, després de tot el que havíem patit durant tota la temporada i seguim sofrint en tema de lesions, era una oportunitat d'or que ens havia posat el destí.
1: Totalment.
6: Optar a fer algo gran, no? A fer algo gran en un club humilde que mai ho havíem vist això, la veritat, i mira, ho vam aprofitar. Quan jo vaig dir, el lema era matar o morir, vull dir, o guanyar és o ja s'havien acabat les opcions. Vam guanyar, seguim ahí, seguim vius, última jornada, i anem a veure el que passa. No, ja vos dic que el pròxim dissabte, pues, el mateix. I si anem a matar, a guanyar el partit i a veure, i a esperar el diumenge, a veure el que passa. No mos queda altra.
1: Situació més que envejable que ens arriba des de Castelló de Rugat. Enhorabona a tot el poble. Tant de bo este cap de setmana se puga guanyar a la Geneta B i que l'Alcoyano B no clave més de 8, 9, 10 gols, perquè aquesta és la diferència que hi tenim amb l'Alcoyano B, la diferència de gols totals. El gol averats entre ambdós equips està empatat a hores d'ara. És a dir, que ens espera un cap de setmana d'infart i esperem que el dilluns us puguem contar quin és el desenllaç, esperem que siga positiu, del Castelló de les Jarres en esta temporada 25-26. Tant de bo no contem aquest desenllaç i afegim el capítol dels playoffs a la seva temporada 25-26. Per altra banda, ja us vaig maig, recordant que este dissabte tenim a Geneta Albaida la pujada a la Fontfreda, dins del circuit de carrers populars de la Vall d'Albaida, línia d'eixida que es situarà al parc 9 d'octubre a les 6:30 de la vesprada, i que a Albaida, des de les 10 del matí este diumenge, tenim la clàssica Ciutat d'Albaida. D'ambdós esdeveniments parlarem demà al nostre ser deportiu Sontinyent, la Vall d'Albaida. Per avui, què tenim? Què us hem preparat? Tres xerraetes. En primer lloc, anem a saludar Ivan Esparza, que ja el tenim esperant a l'altre costat del telèfon, per a que ens conte com va anar aquesta primera partida de l'individual. Va guanyar 25-10 a Marraí al Trinquet d'Oliva. Este cap de setmana tenim nova partida, aquesta segona partida dins de la fase de grups. Si s'aconsegueix la victòria, estem classificats per a les semifinals de l'individual de Raspall. Tant de bo es puga assolir aquest objectiu tan, tan important per al pilotari ontinyentí. També parlarem del Cava Ontinyent Estologístic i deixes 4 medalles a nivell provincial en el provincial subsetge disputat a València. També parlarem de la participació del Cava a Denia i Eivissa al llarg dels últims dies. I ens entrarem finalment en el món de les BMX. Anem a saludar, que feia des que no ho fèiem, a Alberto Peralta, el director del Club Ciclista Ralt Bikes d'Ontinyent, perquè este passat cap de setmana van tindre Copa Comunitat Valenciana i van tindre molts bons resultats i un debut de la pedrera de l'escola. Enhorabona també, perquè això ens dona una molt bona senyal de cara a tot el que ve en l'àmbit esportiu i en l'àmbit de la BMX. Recordar-los que avui sí que tenim hora 25 deportes, però el que es toca fer ara és fer aquest repàs poliesportiu de la jornada. Agafem aire i saludem ja al bo d'Ivan.
7: Aquest dissabte 23 de maig, Ontinyent viu el Festival de Primavera al carrer Major. Des de les 10 del matí durant tot el dia, gaudis d'una jornada plena d'art, tallers, espectacles, música en directe i activitats als carrers Gomis i Mayans i la Casa del Delme. Consulta la programació completa a les xarxes socials municipals. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
8: Estás escuchando Radio Ontinyent Cadena Ser. Recuerda que además del 89.5 FM y 1602 de onda media, también puedes encontrarnos en radioontinyent.com, en la app de la Cadena Ser seleccionando Radio Ontinyent, y ahora también en Alexa. Solo tienes que decir pon Radio Ontinyent, siempre contigo, estés donde estés.
1: Primera parada del nostre ser deportivos en aquesta jornada de dimecres. Estem contents, alegres, somrients, en aquest cas en el món de la pilota. I és que Ivan va debutar amb victòria en l'individual de Raspall 2026 al Trinquet d'Oliva en la primera partida dels quarts de final del grup B contra Marraí. El jugador d'Ontinyent va començar malament i el seu rival es va avançar en claredat 0-10, però Ivan va anar de menys a més, mantenint la calma i remuntant fins a encadenar 5 jocs seguits per endur-se la partida. Després del mal inici va reconèixer les dificultats per trobar el seu joc, però va destacar la importància de la paciència i de no rendir-se, ja que en l'individual les partides poden canviar en qualsevol moment. És a dir, que lectura perfecta, ja quan parlàvem el passat dijous amb ell en relació a aquesta partida i aquestes molèsties que anava arrossegant durant les últimes setmanes. No obstant això, tranquil·litat en aquest sentit, perquè vam recuperar aquesta confiança. Fer 5 jocs seguits en un individual no és gens fàcil, i davant contra jugadors d'esta qualitat com és el cas de Marraí. Sensacions positives per al pilotari ontinyentí, que ja ens escolta de cara a fer aquesta prèvia del pròxim enfrontament que tenim al llarg d'este cap de setmana, que serà este dissabte, contra Sebe en el Trinquet de la Llosa de Rares. El saludem ja al pilotari ontinyentí. Hola, Ivan, què tal, com estàs?
9: Hola, buenas, molt bé.
1: Bueno, enhorabona. Ostres, es va patir un poquet, però sols un poquet. Tu com et vas veure?
9: Pues al principi no comencé massa finet. Ell també és molt fort i a mi pareix que me costa un poc fer lo que anava practicant mentre entrenava. I poquet a poquet, pues, una vegada me fa 10-0, ja comencé a trobar un poc més el meu joc, a tancar els pilots millors, i a partir d'ahí pues, ja oferisc un nivell prou més alt i aconseguís fer-me la partida.
1: Com estàs pel tema de molèsties, Ivan?
9: Pues bé, a veure, al principi sí que de veres que me molesta un poc, hasta que no estic del tot calent, però bueno, una vegada m'agarra a jugar, per sort no és una cosa que m'impedisca jugar i podria ser pitjor, sinó que de momento estoy content i estem treballant també per a que vagin a menys.
1: Exacte, esperem que vagin a menys, com tu esperes que vagin a menys, i les sensacions de cara tant de principi com a final d'este individual, estàs notant si se millora o és algo que és una molesteta que vas arrossegant partida a partida i que necessites un poc de descans?
9: A veure, és un procés lento, perquè un tendó sempre treballa diferent a un múscul i és prou complex també perquè per la zona que és, que al final és el braç que l'utilitzes per a tot, al 100%, i és difícil. Per tant, realment l'objectiu ara és intentar minimitzar aquestes molèsties el màxim possible i anar treballant entre partida i partida, que ara sí que tenim poc més de descans, tenim aproximadament 5-6 dies, i anar treballant perquè les molèsties disminuïsquen. Realment, curar-se al 100% pot ser sí que després farà falta parar un parell de setmanetes perquè el tendó acabi d'adaptar-se i tornem a estar al 100%.
1: Està bé, ens alegra. Ivan, tu com et vas veure sobretot en el tema, i és algo que hem comentat sempre i crec que és algo importantíssim, el feeling amb la pilota en cada partida. Vas estar recuperant aquest feeling a poc, et vas sentir bé després d'aquest 0-10 baix, quan vas començar a encadenar aquests jocs, tu com et vas veure?
9: Sí, al principi sí que estava més incòmode perquè veia que les coses no estaven així, encara que ho intentara, però bueno, és el que vaig comentar. En aquestes partides fa falta sobretot no eixir-te i saber que les coses poden canviar, perquè només depèn de tu, i igual que tu pots estar en un moment determinat mal, el teu contrincar se pot passar per aquests moments, així que simplement és continuar peleant per el que tu saps que pots fer, i al final, poquet a poquet, les coses acaben eixint. I jo, una vegada vaig començar a fer jocs i a trobar-me ja més còmode del trinquet, pues les sensacions van ser molt millors i el resultat és d'ahir, que al final van ser 5 jocs consecutius, que no és tan fàcil.
1: Algun dia tindríem que posar damunt la taula lo important que és lo mental també en la pilota, perquè estàs, sobretot en un individual, soles en el trinquet davant del teu contrincant i, vamos, si són moments de pressió, cal saber lidiar-los, faltaria més. Bueno, este dissabte, 6:30 de la vesprada, trinquet de la Llosa de Ranes, Ivan contra Sebe, el derbi dels col·legues, que m'ho has dit moltes voltes. Com et veus de cara a aquesta partida? Quina partidassa tenim?
9: Pues, a veure, jo la veritat que vaig amb moltes ganes, perquè sé que en la pilota és el meu millor amic, però crec que això també pues, és un al·licient per als dos de voler guanyar a l'altre al màxim, i crec que serà una partida molt bonica per a la gent i una partida prou igualada, perquè considero que és un jugador prou paregut a mi, però en posicions diferents, perquè també té una molt bona esquerra, té una enganxada molt fàcil, i crec que és una partida que ja l'hem fet alguna vegada i sempre han eixit partides molt igualades i molt dures també per als dos, així que jo vaig amb moltes ganes i segur que també.
1: Per al·lusions, Sebe, què tal? Molt bona vesprada, com estàs?
11: Hola, bona vesprada, de categoria.
1: De categoria. És que l'esport de la pilota està meravellós, que este dissabte jo crec que es van a jugar-se el liderat d'aquest grup, que te donarà una millor eliminatòria, sobretot per a les semifinals, i ahí estan els dos, si no recorde mal, en el trinquet de la Llosa de Ranes, entrenant. Sebe, això com ho porteu vosaltres? Perquè, clar, des d'una altra perspectiva i desconeixent el món de la pilota, se fa molt raro entrenar per a la partida davant el teu rival directe.
11: Sí, la veritat és que és una cosa molt estranya, però al final Ivan i jo som molt amics, sempre estem entrenant junts, entonces fer un entrenament més que menys un contra l'altre tampoc anava a canviar molt el resultat de la partida d'aquest dissabte, i hem vingut així per la prèvia.
1: Exacte, tu com veus la partida, Sebe, per la teva part, quina prèvia fas?
11: Pues serà una partida molt complicada perquè al final Ivan és un jugador molt complet, porta demostrant-ho molts anys, sempre està ahí optant al títol individual. Entonces sé que serà molt dura i jo simplement vaig intentar fer el meu joc, intentar jugar el millor possible i que la gent disfrute.
1: Ostres, Sebe, és un repte, però també per a Ivan en aquest sentit, com no, treballar i lluitar contra un amic que sabem amb dos que volem guanyar, però després volem que arriben el més lluny possible. Faltaria més per a tu, Sebe, un poquet també per a conèixer a ti així en antena, i Ivan, com no, el tenim molt, molt conegut, sobretot després d'aquests èxits que ha anat arrossegant al llarg de les últimes competicions. Sebe, per a tu, com et qualificaries, com et descriuries també com a pilotari, sobretot per a fer-nos ja aquesta imatge visual del que podem gaudir este dissabte a les 6:30 a la Llosa de Ranes?
11: Pues, com bé ha dit Ivan, crec que som molt pareguts. Som dos pilotaris que som molt complets, tinguem una raspa forta, llarga, y la única diferencia que trobem és que juguem en posicions distintes. Entonces, sí, igual té coses que se donen millor, com per exemple la treta i el rebot, i després jo tinc altres que se donen a mi millor, com pot ser finalitzar el 15. Entonces, crec que serà una partida molt bonica i molt igualada.
12: Hi ha que animar a la gent a baixar a la llosa de Ranes, que ho tenim més prop. No són tinyento, però bueno, què li anem a fer? Per lo menos estem prop, que és en la llosa de Ranes. No vos vaig a preguntar per la porra, perquè quedaria lleig, esteu els dos davant i segur que n'hi haurà algun pic i tingueu que entrenar i tot i no tingueu que fer-se mal de cara a la partida. Els dos, moltíssimes gràcies per atendre'ns i, com no, la major de les sorts, tant per a Ivan com per a Seba, encara que Seba em sap mal, però me tocarà anar en Ivan. És lo que té, és lo que té la terreta i ha que tirar cap a casa. Moltes gràcies als dos. Moltes gràcies. Adéu.
11: Gràcies. Adéu.
13: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
14: Totes les vesprades, de dilluns a divendres, Ràdio Ontinyent obre la ventana de la Vall d'Albaida. Una ventana oberta a la informació, l'entreteniment i veure l'actualitat amb una altra mirada. La ventana de la Vall d'Albaida. Des de les 7:20 de la vesprada, amb Esteban Arroyo. Ràdio Ontinyent. Escolta'ns en el 89.5 de la FM i en radioontinyent.com. Cadena SER, el poder de la conversa. Shine bright like a
12: diamond. Podríem dir, bueno, és que ho podem dir en tots els àmbits, en tots els entrevistats, en totes les veus que han passat al llarg de tota la temporada en Ser Deportivo, on tinguem la Vall d'Albaida, que, bueno, estem ja en la recta final d'aquest curs radiofònic, anem a dir, i estem ja en les penúltimes entrevistes. Així, clar, ja la setmana que ve, recordar-los que tanquem ja aquest programa. Bueno, el que vull contar-los, com no, per a cada jornada de dimecres, parlar d'aquesta actualitat del Cabo Ontinyent Estrològistic. Bueno, l'actualitat ha passat per diversos llocs. València, Dénia i Eivissa. Bones sensacions, en tots els sentits, perquè hem aconseguit 4 medalles al campionat provincial Subsege, que es va disputar a València, en el que van estar presents 15 atletes. 4 pòdiums. Molt, molt bé. A Dénia van tindre un control en el que César Mira va tindre marca personal en els dos enllissos, i a Eivissa recordar-los que Quique Marín va estar present en aquest meeting internacional i va acabar quart als 1.500 llissos. Un bon temps, un bon temps. Anem a repassar tota aquesta actualitat i com estan les coses a hores d'ara per al Cava, saludant ja a Fran Mollà, que el tenim a l'altre costat del telèfon. Fran, què tal? Molt bona vesprada.
15: Molt bona vesprada.
12: Bueno, enhorabona, també un molt bon cap de setmana, no?, per a continuar amb esta bona dinàmica que veniu arrossegant durant tota la temporada, inclús també en esta temporada d'estiu, d'aire lliure.
15: Sí, sí, la veritat que és ha sigut un cap de setmana molt positiu, esta vegada centrat en les competicions en pista, bones marques i sobretot destacar les marques tant de César Mira en el 200 en Dénia, que feia 22.35, que era marca personal, millorava 4 dècimes respecte de la seva marca personal que va fer en pista coberta, la qual cosa és molt per a una prova de velocitat. I, bueno, a veure si ara ja pot estar ahí regular sobre aquestes marques, i així el següent objectiu seria baixar de 22 segons. I després també vam tindre a Quique Marín en el meeting d'Eivissa, un meeting que nosaltres tenim molta tradició d'haver participat durant molts anys, és un meeting que ja porta més de 30 anys fent-se i hem participat molts anys, i un any el nostre representant va ser Quique als 1.500 metres llisos. Va fer una molt bona marca, va quedar en quart lloc, 3.53.13, molt prop de la seva marca personal, que són 3.52, i tot i que no va tindre una carrera diguem que massa fàcil per a ell, perquè la diferència entre els primers classificats i ell era molt gran en quant a marques. Els primers van fer 3.44. Sí. Aleshores, pràcticament tota la carrera la va de fer soles, la qual cosa encara li dona més mèrit a la marca que va fer, perquè de tindre un grupet en el que anar, en el que anar ajudant-se uns altres per a intentar aconseguir millors marques, doncs, en aquest cas, li va tocar remar a ell des del primer metre, i al final contents, i ara veure si en les pròximes competicions, que tindrà alguns mítings sobretot en el mes de juny, pot per fi trencar aquesta barrera dels 3,50 que segur que la té en les cames.
12: De segur que sí, de segur que sí, Fran. Pel que fa a l'àmbit d'aquest provincial subsetge, que solament han tingut aquests quatre pòdiums, què es pots contar d'aquesta prova a València?
15: Bueno, van participar en 15 atletes, una participació, la veritat, que molt, sí, molt bona en quant a quantitat i en quant a resultats també bastant bé. Van tindre dos campions provincials, vale. Joel Gandia en salt en perxa amb 3,50, que era marca personal. Va ser una llàstima perquè va estar a punt de passar el 3,60. Joel necessita 3,70 per a anar directament al campionat d'Espanya, i este cap de setmana tindrà l'última oportunitat per aconseguir ixa mínima. Si no la fa directa, doncs lo ideal seria intentar passar els 3,60 i a veure si per repesca encara pot entrar. Després també van tindre campiona provincial a Laia Mollà, als 3 quilòmetres marxa, amb una marca de 7,05. La marca no és gens destacable per a ella, però tenint en compte que en tots els problemes de salut, sí, que ha tingut, que la van obligar a estar parada durant més d'un mes entre febrer i març, doncs tornar a la competició i, bueno, aconseguir la medalleta, encara que sigui anecdòtica, doncs sempre és un reforç positiu, no? I li dona els ànims per a continuar entrenant i a veure si acaba també a l'autonomia, que si pot baixar en guany dels 17 minuts. Després vam tindre també a Daniela López en segon lloc en els 1.000 metres llisos. Daniela feia 3,06,95, molt regular sobre aquesta marca a l'aire lliure. I també en l'autonòmic té l'última oportunitat per intentar aconseguir la mínima de 3,03. Jo crec que la pot fer, que la té les cames, a veure si la carrera es dona, i tenim també a Daniela, que s'ho mereix en aquest campionat d'Espanya. I després, per últim, el segon lloc perdona, de l'Aia Asensio als 300 metres llisos. En aquest cas la marca no va ser massa destacada, 42,22, i també el mateix cas que els anteriors. També l'Aia ha decidit deixar un poc el 300 metres valles i centrar-se en el 300 llisos, i a veure si pot millorar la marca que va fer en pista coberta, que li donaria accés també a aquest campionat d'Espanya.
12: Mira, Fran, ja que em comentarà això d'aquests canvis en el que són les proves i les disciplines, també per a fer un poc de pedagogia i endinsar-nos un poc més en el món de l'atletisme i com és la formació dins del CABA per als atletes. Bueno, tots i totes sabem que són moltes les disciplines, moltes les categories, els materials, n'hi ha perxa, n'hi ha llançament de pes, n'hi ha una gran quantitat de varietats en el món de l'atletisme. Però en el cas dels atletes del cavall, en qualsevol tipus d'atleta, quan es fa aquest pas de decisió? Quan decideixes per quina disciplina tirar, per quina no, si puguem competir, per exemple, en 100 i 200 llisos? Què es pots contar d'això, Fran?
15: Bé, doncs nosaltres el sistema que utilitzem és que en les categories, en la categoria sub-12, sub-10, sub-12, fan totes les proves. Sí. Ells tenen una prova favorita que els agrada més, però nosaltres diguem que els recomanem que facin totes les proves, no?, perquè vagin provant les diferents especialitats. A partir d'ahir, en sub-14, ja més o menys, veiem o ells veuen en quina prova els agrada més, quina prova destaquen més, i comencen a centrar-se ja una mica en aquesta prova, però sense oblidar la resta de proves. És a dir, també intentem que facin altres proves, com per exemple proves combinades. I és a partir de la categoria sub-16 quan ja es comença l'especialització esportiva, que ja s'entren pràcticament en una prova. No vol dir això que no es pugui canviar, no? Perquè, per exemple, el cas de l'Aia Asensio, que te comentava, que l'any passat estava fent el 300 tanques, sí, i no s'acabava de veure ni sa prova i ha decidit canviar el llis. Per tant, doncs bé, sempre estem a temps de canviar i de millorar en totes les proves.
12: Totalment, és un treball de més de 4 anys, me pareix també que darrere d'això hi ha un treball, una especialització i també una forma de... un treball conjunt entre cos tècnic i atletes de preparació i també d'orientació en el camí professional, anem a dir, en el món de l'atletisme. Bueno, Fran, ja per tancar, conta'm un poquet com venen les coses de cara a aquest cap de setmana, com va tot?
15: Bueno, com ja t'he avançat una miqueta, sí, la competició, diguem, més important serà aquest campionat autonòmic sub-16, que es disputarà a Elx, i després tenim també diversos controls en pista, a veure si podem anar millorant marques sobretot aconseguir els objectius de la participació en aquests campionats d'Espanya, que la veritat seria molt xulo, perquè la majoria dels atletes que hem comentat acaben ja en guany en la categoria sub-16 i seria l'últim campionat d'Espanya en el que podríem participar.
12: Doncs tant de bo sigui així, podem contar este pròxim dimecres en l'últim programa poliesportiu de l'any i sa gran notícia per a tots els nostres oients. Frank, com sempre, un plaer parlar amb tu i molta sort de cara a esta setmaneta, que vagi bé la setmana. Gràcies.
15: Gràcies a vosaltres.
16: En l'Òptica de Paula continuem amb el 2x1 en progressius i monofocals. Sí, sí, has sentit bé. 2x1 en l'Òptica de Paula i recorda, pots finançar les teues ulleres sense interessos. Ens pots trobar en Ontinyent Martínez Valls 42. Vine, t'esperem en l'Òptica de Paula.
17: Te vas por unos días, pero ¿quieres seguir informado de todo lo que ocurre en Ontinyent y la Vall d'Albaida? Descárgate la app de la SER, selecciona Radio Ontinyent y escucha Radio Ontinyent desde cualquier parte del mundo en tu smartphone.
18: Y al SEAT 20, obrim la ventana de la Vall d'Albaida, amb Esteban Arroyo.
12: Recta final del nostre SER Deportivo Ontinyent, la Vall d'Albaida. Bueno, ja contar-los i avançar-los que demà el que anem a fer va ser un mega repàs d'un poquet tot el que ve d'agenda de cara al cap de setmana, sobretot el plànol poliesportiu. Parlarem d'eixa cursa del circuit de carrers populars de la Vall d'Albaida, Geneta d'Albaida. Parlarem de la clàssica Ciutat d'Albaida que es disputarà diumenge. Lo del circuit de carrers populars serà dissabte. Entre altres qüestions a destacar que anirem comentant. També contar-los que estem preparant una sèrie d'entrevistes d'allò més que interessants de cara a la setmana que ve per a tancar esta edició de Ser Deportivos Ontinyent, la Vall d'Albaida. Bueno, vull contar-los, com no, que estem contents, perquè ha estat un cap de setmana molt bo, feia temps que no xerrem amb ells, per al club ciclista Ralph Baix d'Ontinyent, perquè aquest dissabte van estar en Torrevieja, van donar inici a la Copa Comunitat Valenciana de Pump Track i van ser tres representants d'aquest club. Matías Mejía va aconseguir una vuitena posició en la categoria infantil en el debut. Marc Peralta va finalitzar el dia en segona posició en la categoria sub-23 i Pau Pla en la categoria màster 40 va aconseguir ser campió i líder de la Copa per una mil·lèsima respecte al seu perseguidor. És a dir, que hem donat inici a una molt bona competició, hem donat inici a aquesta prova per antonomàcia de la BMX a la Comunitat Valenciana i anem a repassar tots els resultats de la veu del director del club ciclista Ralph Baix d'Ontinyent, que és Alberto Peralta, que ja el tenim a l'altre costat del telèfon. Alberto, què tal? Molt bona vesprada.
19: Hola, bona vesprada.
12: Bueno, com estem?
19: Molt bé, molt bé.
12: Tot bé?
19: Molt bé, molt bé. La veritat és que, com has dit, un cap de setmana molt, molt interessant. Hem arrencat amb el Pump Track, el BMX de circuit ja havia arrencat, i molt contents de, per això, d'incorporar noves cares al món del BMX, com és Matías, i de que la resta seguisquen en els llocs als que, bueno, pareix que ens tenen mal acostumbrats.
12: Mal acostumats, això és de veres, perquè de vegades, el dia que ells que vinguem els resultats, n'hi haurà que demanar explicacions, però clar està que no està per a competir i també per a gaudir, que és el més important. I a mi m'agrada sobretot aquest punt que has donat de tindre un debutant en una competició com és una Copa Comunitat Valenciana, que, ostres, ja que l'irar amb els nervis, amb la tensió, amb la primera competència, anem a arribar a dir i acabar en una vuitena posició, ja, no està gent malament, per a una Copa a nivell autonòmic.
19: No, molt bé, la veritat és que molt contents, perquè és un xiquet que ha començat en l'escola amb nosaltres este any, a més és un xiquet de Burjassot, sí. que ha començat en les classes que dona Marc a Benimamet, i bueno, la veritat és que ha volgut federar-se i ha volgut competir, i bueno, quin millor estreno de la seva benvinguda al món competitiu que bueno, que eixa vuitena plaça i que les bones sensacions en les que va acabar la prova.
12: Està molt bé. Està molt bé, la veritat és que té molt bona pinta i sobretot les sensacions són, són més que positives. Bueno, lo de Marc també m'alegra molt, perquè com bé ja van xerrar en el seu dia que això d'estudiar, de que, a veure, que d'aquest esport, i vamos, que molt poca gent pot viure del món de l'esport i ha que conciliar el que són els estudis amb, amb el que és l'àmbit competitiu i, ostres, una segona posició en una categoria sub-23, que segur que hi haurà un nivell brutal, doncs també ens dona molt bones sensacions i sobretot també és això que hem comentat sempre tu i jo, Alberto, que això està per a gaudir i també com no per a, per a obtindre aquests resultats. Saben que Marc és un dels, dels ciclistes destacats en aquest món, ja no sols a nivell autonòmic, sinó també a nivell nacional.
19: Pues sí, la veritat és que bé, Marc venia de la setmana, del cap de setmana d'abans de competir en BTT, en una prova de 100 quilòmetres en ronda que organitza la Legió, els 101 quilòmetres de ronda de la Legió, sí. I bueno, de fer un top 20 en sub-23 allí. Ah, pues. I clar, va passar de competir 8 hores a fer 30 segons. Entonces, totalment diferent, no? O sea, són dos proves totalment diferents, però sí, sí, lo que tu dius, o sea, és un any de retornar a ara que pareix que, bueno, que el tema del canvi d'estudis i de més, ja pareix que estiga normalitzat, vull dir que ja ha agafat, diguem, el rodatge a la carrera i de més. I bueno, i simplement de disfrutar de l'esport, de passar-se-ho bé, de, ja el dic, ell està donant classes tant en València com ací, té dos grupells de xavalets, sí. als que ajuda i tal, i molt bé, o sea, bueno, per aquesta part molt contents perquè bueno, el club i l'escola van creixent, van prenent rodatge, sobretot els xiquets s'ho passen molt, molt bé. I després, pues, el que sempre hem dit, bueno, sempre n'hi ha algú que vol competir i el més important, pues, com sempre, que també disfruten de la competició.
12: Exacte. Com va el tema de l'escola? Com estan les coses? A banda d'això que comentes que molt bé, detalla'm un poquet com va tot.
19: Bé, pues, bueno, l'escola estem quasi a punt d'acabar el curs, sí. Com aquell que diu. Anem, bueno, l'escola sabeu que va a calendari escolar.
12: Sí.
19: Però diguem que el mes de juny és inhàbil perquè bueno, fa moltíssima calor.
12: Si ja fa calor avui, imagina't.
19: Sí, correcte. Entonces, bueno, la idea és, la nostra idea d'este any, o sea, d'este curs, és acabar la primera setmana de juny. O sea,
12: vale.
19: Fer l'última setmana, o sea, les últimes classes seran la primera setmana de juny. I després, bueno, ja començarà a preparar el pròxim curs, el 26-27, que, bueno, serà interessant. Vull dir, anem a continuar amb la mateixa idea i amb la nostra filosofia de passar-se-ho bé damunt de la bici i poc més podem contar. Bueno, sí, que a les 24 hores, com sempre, organitzem la contrarrellotge, sí. En el Pump Track del divendres per l'Esprat, i que el 5 de setembre ja estem ultimant horaris i demés per a preparar i llançar la prova de Copa Federació que es farà si a Ontinyent.
12: Doncs mira, dos pedazos de titulars per a tancar això, perquè a més t'anava a preguntar per aquest esdeveniment del 17 de juliol que vamos, que és mític, que està consolidat en aquestes 24 hores esportives de la capital de la Vall d'Albaida. Alberto, tan sols me queda ja preguntar-te un poquet per l'agenda vinent. Tanquem aquesta primera setmana de juny tot el que és el calendari escolar. Per a nosaltres l'estiu com pinta? De preparació, de descans? Tu com ho veus, Alberto?
19: Bueno, a veure, nosaltres ara, esta setmana, este dissabte, n'hi ha Copa, vale. Federació de BMX,
12: okay.
19: En Sant Vicent. El dia 30 i 31 està tot el món convidat al COI, Copa d'Espanya de BMX.
12: Ostres!
19: Juny, el 20 de juny, aixina de memòria, és la Copa Federació de Pump Tracks a Sachs. El 11 de juliol serà el Campionat Autonòmic de Pump Track en agost. I si no passa res, el 22 d'agost, crec que és, si no recordo, el cap de setmana de les festes d'ací d'Ontinyent,
12: sí.
19: És el Campionat d'Espanya de Pump Tracks en Pontevedra. Això és l'estiu en el món competitiu. En el món escolar, o sea, de l'escola i de més, serà, és el moment de deixar descansar als xiquets, de que disfruten de l'estiu i de que ens facin un poc de menys i que setembre arriba molt pront, quan ells es donen compte estan de nou en setembre.
12: Per això. Entonces, ens ha parat a tots, Ens ha parat a tots, sí, això de les vacances d'estiu que acaben massa pront.
19: Dius, ostres, diu, ja se'ls han menjat. Entonces la idea és això, vull dir, per un costat, el món competitiu va a continuar, perquè a més este any han hagut diversos canvis de calendari, sí, a nivell competitiu, i no n'hi ha més caps de setmana, vull dir, al final els caps de setmana en tenim 52 a l'any, i es plenen molt ràpid de competicions, i bueno, i per l'altre costat, pues, el que sempre hem dit, una cosa és la gent que competís i que té unes certes aspiracions, i la gent que continuar el seu calendari, exacte, de preparació i de tal, i per l'altre costat, pues, la gent que tenim en l'escola, que, bueno, que a banda de formar-los un poc i d'intentar ensenyar-los tal, simplement, sobretot, els intentem que disfruten del món de la bici, pues aquesta gent tenen que gaudir de l'estiu, o sigui, de les vacances, val? A nivell escolar i a nivell d'esport, i que tinguin temps d'avorrir-se i de piscina i de tot el que implica i el que comporta l'estiu.
12: Exacte. Doncs Alberto, com sempre, un plaer parlar amb tu, i esperem que en totes aquestes proves i en aquesta mega llista que m'has dit de memorieta, que jo ja t'he dit jo que no ha fallat en cap fecha, esperem que tinguem aquestes grans notícies i que vagi d'allà més bé. Moltíssimes gràcies, Alberto, una forta abraçada.
19: Moltes gràcies.

I arribem ja als últims minuts, últims dos minutets aproximadament de Ser Deportivo. Són tinent la Vall d'Albaida. Amb eixa entrevista Alberto Peralta, el director del Club Ciclista Ralph Bikes d'Ontinyent, en relació a aquests resultats en la Copa Federació de la Comunitat Valenciana de BMX, ens acomiadem. Vull recordar-los que sí que tenim hora 25 deportes, que des de les 9:30 us vaig a contar un poquet com estan les coses i el resum esportiu a nivell comarcal, entre altres qüestions d'allò més que interessants que us aniré esmentant durant ixe horari, durant ixos 10 minuts de programa. Recordar-los que tenim dissabte ixa prova a Geneta d'Albaida, ixa pujada a la Fontfreda, que tenim este diumenge la clàssica Ciutat d'Albaida i que també, com no, estem en el punt de vista posat en ixes últimes jornades, des de la primera fins a la tercera valenciana, on el Deportiu Ontinyent està salvat, el Llutxent continua una i més en la primera valenciana, encara que amb ixe sabor agredós de no aconseguir el playoff d'ascens, que en la segona valenciana l'Agullent s'acomiada d'esta categoria, i també recordant-los que el Castelló de les Jarres es juga una promoció d'ascens este cap de setmana. És a dir, que tenim uns programes i uns dies d'allò més que calentets i que demà en Ser Deportiu Ontinyent la Vall d'Albaida ens centrarem sobretot en ixe programa esportiu i en ixa agenda poliesportiva de cara a un cap de setmana on farà més calor del que estàvem acostumats en les últimes setmanes i mesos. Com sempre, donar-vos les gràcies per elegir la ràdio com a mitjà de comunicació per informar-se. Que tinguen una meravellosa jornada i a les 9:10, en hora 25, més i millor. Adeu.

0: Hola, què tal? Molt bona nit. Benvinguts i benvingudes a Hora 25 Deportes, així a Ràdio Ontinyent, així a la SER, el programa on fins les 9 de la nit anem a contar-los tot el que és notícia a l'àmbit esportiu a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida. I volem començar per un nom propi, el d'Ivan Andrés, la central de l'Inter de Milán, a Gironera, que ha tornat a estar, l'han tornat a incloure, millor dit, en l'11 ideal de la sèrie A femenina de la primera divisió italiana. Cal donar-li l'enhorabona. Recorden també que les inscripcions per al campus Ivan Andrés en Aielo de Malferit estan obertes. Mai ve mal recordar això. I bueno, tampoc ve mal recordar-los que este cap de setmana és molt interessant per a un equip, per al Castelló de les Gerres, que jugarà a ser equip de promoció d'ascens a la segona valenciana, la major de les sorts. Ho parlarem este divendres en Ser Deportius, en les prèvies. Bueno, avui al nostre programa de les 3 i 20 hem parlat ja de moltes qüestions a nivell de futur, val? I com bé saben, a aquestes altures estem molt pendents d'un esport, de l'esport de la pilota valenciana i concretament del bo d'Ivan Esparza, que lluita per un somni, per ixi individual, que a tantes voltes ha fregat amb els seus dits, però no ha pogut aconseguir. Primera partida guanyada davant Marraí i sensacions positives després d'un inici un poc complicat. Anava perquè en 0-10 i va aconseguir una victòria encadenant 5 jocs, 25-10. Paraules d'Ivan a la Sera.
1: Pues, al principi no comencé massa finet. Ell també és molt fort i a mi pareix que me costa un poc fer lo que anava practicant mentre entrenava. I poquet a poquet, pues, una vegada me fa 10-0, ja comencé a trobar un poc més el meu joc, a tancar les pilotes millor, i a partir d'ahí pues, ja oferís un nivell pro més alt i aconseguís fer-me la partida.
0: Com estàs pel tema de molèsties, Ivan?
1: Pues bé, al principi sí que de veres que me molesta un poc, hasta que no estic del tot calent, però bueno, una vegada m'agarra a jugar, per sort no és una cosa que m'impedisca jugar i podria ser pitjor, així que de moment estic content i estem treballant també per a que vagin a menys.
0: I com bé saben, l'esport de la pilota és meravellós, amistós, de companyerisme, vamos, perfecte, de la terreta, com bé saben tots i totes. I este dissabte, 6:30 a la vesprada, tenim en aquesta segona jornada dels quarts de final de l'individual partida entre Ivan i Sebe, que van a ser rivals fora del camp, rivals en el trinquet, però fora del trinquet són els millors amics en el món de la pilota. Moltes voltes ens ho ha comentat Ivan Esparza. I és que avui estaven entrenant de bon matí en el trinquet de la Llosa de Ranes i hem pogut escoltar de la veu d'ambdós les sensacions de cara a la partida d'este dissabte, que té pinta que pot ser la partida que decidisca qui és el líder del grup B de l'individual de Raspalle. Escolten en primer lloc a Ivan i després a Sebe, el contrincant del pilotari ontinyentí, este pròxim dissabte.
1: A veure, jo la veritat que vaig amb moltes ganes perquè Sebe en la pilota és el meu millor amic, però crec que això també pues, és un al·licient per als dos de voler guanyar a l'altre al màxim. I crec que serà una partida molt bonica per a la gent i una partida prou igualada perquè considero que és un jugador prou paregut a mi, però en posicions diferents, perquè també té una molt bona esquerra, té una enganxada molt fàcil i crec que és una partida que ja l'hem fet alguna vegada i sempre han eixit partides molt igualades i molt dures també per als dos, així que jo vaig amb moltes ganes i segur que també.
2: Pues serà una partida molt complicada perquè al final Ivan és un jugador molt complet, porta demostrant-ho molts anys, sempre està ahí optant al títol individual, entonces sé que serà molt dura i jo simplement vaig intentar fer el meu joc, intentar jugar el millor possible i que la gent disfrute.
0: Ja han escoltat com estan aquestes sensacions. Ara el que toca fer és agafar aire i centrar-nos en l'apartat poliesportiu i en les altres qüestions que ens ha deixat aquest dia.
3: Aquest dissabte 23 de maig, Ontinyent viu el Festival de Primavera al carrer Major. Des de les 10 del matí durant tot el dia gaudis d'una jornada plena d'art, tallers, espectacles, música en directe i activitats als carrers Gomis i Mayans i la Casa del Delme. Consulta la programació completa a les xarxes socials municipals. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
4: Te vas por unos días, pero ¿quieres seguir informado de todo lo que ocurre en Ontinyent y la Vall d'Albaida? Descárgate la app de la SER, selecciona Radio Ontinyent y escucha Radio Ontinyent desde cualquier parte del mundo en tu smartphone.

0: Si continuem en el plano poliesportiu, volem destacar, i és d'allò més que interessant, que el club ciclista Ral Bikes d'Ontinyent ha continuat, bueno, ha reprès la seva competició, ha reprès les competicions, les competències, i en aquest cas ha estat este dissabte en Torrevieja, en la Copa Comunitat Valenciana, en la primera prova, Copa Comunitat Valenciana de Pump Track. Matías Mejía, debut, 8ª posició en categoria infantil. Marc Peralta, posició número 2, medalla de plata en la categoria sub-23. I destaquem també la victòria de Pau Pla en la categoria Màster 40 per al club ciclista Ral Bikes d'Ontinyent. Això us contava el seu director, Alberto Peralta, també en Ser Deportivos.
1: Un cap de setmana molt, molt interessant. Hem arrencat amb el Pump Track. El BMX de circuit ja havia arrencat i molt contents de, per això, d'incorporar noves cares al món del BMX, com és Matías, i, bueno, i de que la resta seguisquen en els jocs als que, bueno, pareix que ens tenen mal acostumbrat.
0: Però bueno, ara el que ve és encara més que interessant, perquè les coses en el món del BMX estan tranquil·letes perquè estem a punt de tancar el que és l'escola, tanquem a principis la primera setmana del mes de juny, però el calendari a nivell professional, a nivell competitiu, és valentet, eh? És valentet. Tenim moltes cites interessants de cara a aquest estiu. Ara us contava també Alberto Peralta a la SER.
1: Esta setmana, este dissabte, n'hi ha Copa Federació de BMX en Sant Vicent. El dia 30 i 31 està tot el món convidat al COI, Copa d'Espanya de BMX.
0: Ostres!
1: Juny, el 20 de juny, aixina de memòria, és la Copa Federació de Pump Tracks a Sax. El 11 de juliol serà el Campionat Autonòmic de Pump Track en agost. I si no passa res, el 22 d'agost, crec que és, si no recordo, el cap de setmana de les festes d'ací d'Ontinyent, sí, és el Campionat d'Espanya de Pump Tracks en Pontevedra. Això és l'estiu en el món competitiu. En el món escolar, o sea, de l'escola i de més, serà, és el moment de deixar descansar als xiquets, de que disfruten de l'estiu i de que ens facin un poc de menys i que setembre arriba molt pront, quan ells es donen compte estan de nou en setembre.
0: I abans d'acomiadar-nos, volem destacar també el Cabo Ontinyent Estrologístic, que va estar a Eivissa, a Dénia i també a València, en un provincial subsetge on van aconseguir fins a 4 medalles. Grans sensacions per a la conjunta Baidal Baidí. Ara bé, el que toca és continuar amb aquesta medalla, amb aquest nivell i tractar d'aconseguir les màximes classificacions possibles per als futurs campionats d'Espanya que s'esperen als atletes del Cabo Ontinyent. Agafem aire i ens acomiadem, vinga.
2: Hi ha moments en la vida que necessitem algú al nostre costat. En l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, ho sabem. Per això t'oferim molt més que ajuda a domicili. T'oferim companyia, cura i tranquil·litat per a tu i per als teus, amb una atenció propera i totalment individualitzada. Troba'ns al carrer Salvador Tormo 44 o telefona al 610-2694-12. AMCO, sempre al teu costat quan més ho necessites.
3: Se acabó el partido, se acabó el partido.
2: Un partido dura lo que dura. La pasión.
4: Entonces, ¿en qué quedamos?
5: Bueno, pues te voy a decir,
2: nunca duerme.
5: Estamos todos.
6: Romero, Gallego, Talavera.
2: De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero, con Manu Carreño. Cadena SER.
0: I amb això arribem al final del nostre Hora 25 Deportes Ontinyent la Vall d'Albaida. Demà recordar-los que a les 3:20 continuem amb tota la informació esportiva a Ser Deportivos. Gràcies per estar al nostre costat. Que tinguin una molt bona nit.